0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports.
2: Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Volta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Cala d'Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
1: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a relat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz-Deja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I ha respost a les crítiques a la seva gestió. Defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
6: Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
4: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
8: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
9: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
10: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, els serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però per tant és molt més difícil de copsar, no és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment han tingut un paper perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
11: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears aquestes últimes hores han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Bon més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
12: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
12: No s'ha acordado ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
1: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
14: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants, i efectivament el cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
13: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
15: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
16: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
17: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
18: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
19: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
0: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
20: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
1: 3CAT Info.

0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa.
1: El menor, que té 15 anys, és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
2: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
1: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sorrocía Caram ha demanat endurir les penes.
3: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
1: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
4: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
5: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de del que ha passat.
1: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: En el cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
7: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili, acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut, de fet va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
9: Tenien aquí quatre fills, la dona, sí, la dona la ves que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
8: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
10: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
12: Hemos tenido siempre dos reglas, fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
10: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
13: Tot el rato saps el que passarà, però es manté amb una tensió dramàtica.
14: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
15: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
10: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
15: Els atraparem.
0: Amb en David Obac.
8: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
17: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
8: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnic i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
18: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
8: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
19: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa per lo que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera al Girona, molt content d'estar aquí.
8: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
20: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
8: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver-hi fos un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de ciclisme.
16: L'actualitat esportiva a fons.
8: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Cala d'Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain Jacob Omersel.
16: 3CAT Info. Són 2:45.
0: Comença. manera, aquesta era la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pocs minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubac.
2: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Saizeja.
21: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
22: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
21: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
22: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
21: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insisteix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
22: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
21: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
23: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
24: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
25: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
1: What's happening here is very sad to watch.
3: El que està passant allà és molt trist de veure i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera.

0: de Madrid, que impulsa Vox, al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
1: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza a sí mismo, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
1: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins i per endeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal i com denuncia l'oposició argentina. 3CAT Info. 3CAT
0: Info. Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
3: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
4: 3CAT
5: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
6: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'hi introduiran millores a 13 més.
6: El primer criteri clarament és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i el segon especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, en centres de salut i que per tant afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet, també.

0: s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
2: No necessàriament provoca el típic quadro caparral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
2: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT, primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat. Per què? Ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
4: Ja em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
5: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament als usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
1: Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
6: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
7: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que en marxa deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
6: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
8: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge la calor s'anirà intensificant, tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol, algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
10: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè per tant la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: De fet, aquest estiu per primera vegada ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
12: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
11: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
13: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
11: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
15: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns.
16: Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: Rescat Info. Rescat Info. La Bola Negra, El Ser Querido y Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a Trescat.
1: Bueno, no, pero primero tienen que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
0: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que havíem viscut tota una vida juntes i hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports. Amb en David Ubach.
5: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
6: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
5: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
7: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
5: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits. Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
8: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
5: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
9: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
5: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Ara han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
10: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
5: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut. I alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
2: Trescat Info.
5: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 km de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslovè del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
11: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
5: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslovè del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz. El torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ojel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu pels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. La USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, produïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Cala d'Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz-Deja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
4: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però per tant és molt més difícil de copsar, no és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment han tingut un paper perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
10: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears aquestes últimes hores han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
11: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
11: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
2: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
12: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
13: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants, i efectivament el cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
12: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
14: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
15: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
17: El sistema educatiu necessita un parèntesi, que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
18: La qüestió que més preocupa és el tema de dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
0: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
19: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Natia Dell.
20: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
21: Va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
20: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
22: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
20: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
23: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, pues se senten molts dies baralles.
24: Que s'acabaria així i que els caiguin siguts, que es facin responsables del que ha passat.
20: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: En el cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
25: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
26: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili, acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
27: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut, de fet va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
28: Tenien aquí quatre fills, la dona, sí, la dona la ves que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
27: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
29: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
30: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
31: Hemos tenido siempre dos reglas, fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
29: Pels actors Enrique Auqué, Diana Gómez i Mónica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
32: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
33: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
1: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumien tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
29: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
1: Els atraparem.
0: Amb en David Obac.
27: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
3: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
27: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
4: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
27: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
5: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és fa part el que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molts anys a primera a Girona, molt content d'estar aquí.
27: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
6: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
27: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
27: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Calar Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del Bahrain Jacob Omersel.
2: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Com manera que estarà la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. En els pròxims minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu, tot i això no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
7: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Saizeja.
7: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
8: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
7: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
8: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
7: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
8: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
7: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Miriam Nogueras de Junts.
9: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
10: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
11: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
12: What's happening there is very sad to watch.
13: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
12: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
0: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultramarins.

0: Yermilei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins hiperendeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal i com denuncia l'oposició argentina. 3CAT Info.
1: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i 2 mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa a Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
2: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
3: 3CAT
4: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
5: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
1: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
5: El primer criteri clarament és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
1: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi

0: sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
1: No necessàriament provoca el típic quadro caparral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
1: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT. Primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
3: Ja em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
4: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament als usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
5: Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
6: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
7: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
6: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
5: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
8: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge la calor s'anirà intensificant, tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol, algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
10: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè per tant la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: De fet, aquest estiu per primera vegada s'ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
12: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
11: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
13: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
11: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I've come into possession of a map, an uncharted island, a place that was thought to exist only in myth.
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
15: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3CAT.
1: Bueno, no, pero primero tienen que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que, bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
0: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: I la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que havíem viscut tota una vida juntes i hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
2: Esports.
0: Amb en David Uac.
5: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
6: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
5: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
7: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
5: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
8: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
5: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
9: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
5: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
10: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. A errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
5: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut. I alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
2: Trescat Info.
5: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 km de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslovè del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
11: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentarlo repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
5: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslovè del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz. El torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ojel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una Cayuco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. La USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Volta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Cala d'Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a relat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insisteix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la SUP.
4: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però per tant és molt més difícil de copsar, no és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment han tingut un paper perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per adhesionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
10: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo, con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears aquestes últimes hores han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
11: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per a aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
11: No s'ha acordado ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
2: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
12: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
13: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants, i efectivament el cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
12: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
14: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
15: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
17: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
18: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
0: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
19: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
2: 3CAT Info.

0: dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Natia Dell.
1: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
2: Va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
1: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
3: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
1: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
4: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
5: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables del que ha passat.
1: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: En el cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
7: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili, acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut, de fet va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
9: Tenien aquí quatre fills, la dona, sí, la dona la ves que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també pues, bueno, portava a les xiquetes a festes de compleanys.
8: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
10: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
12: Hemos tenido siempre dos reglas, fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
10: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
13: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
14: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
15: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
10: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
15: Els atraparem.
0: Amb en David Obac.
8: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
17: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
8: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
18: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
8: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
19: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és fer per lo que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt temps a primera a Girona, molt content d'estar aquí.
8: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
20: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
8: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de ciclisme.
16: L'actualitat esportiva a fons.
8: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Cala d'Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain Jacob Omersel.
16: 3CAT Info. Són 4:45.
0: manera que estarà la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. En els pròxims minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu, tot i això no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
2: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Saizeja.
21: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
22: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
21: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
22: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
21: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
22: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
21: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
23: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
24: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
25: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
1: What's happening there is very sad to watch.
3: El que està passant allà és molt trist de veure i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
0: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox, al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
4: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
5: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza a sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
4: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius.

0: persona ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
1: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
2: Trescat
3: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
4: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
4: El primer criteri clarament és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
5: No necessàriament provoca el típic quadro caparral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc i la resta de la població es podrà vacunar a partir del

0: 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
1: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT, primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etc., com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
3: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
4: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament als usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
5: Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
6: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
7: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que en marxa deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
6: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
5: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
8: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge la calor s'anirà intensificant, tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol, algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu i a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
10: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè per tant la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: De fet, aquest estiu per primera vegada ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
12: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
11: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
13: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
11: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
15: Wall! There's a wall ahead!
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
16: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: Infoscat Info.
1: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3CAT.
2: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que, bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Bastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach. L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
5: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
1: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
6: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
1: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits. Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
7: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé, o els resultats no vagin bé, o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
1: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
8: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
1: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
9: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut, i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
0: Trescat Info.
1: I amb Enric Mas, que ha reformat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 km de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
10: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentarlo, repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
1: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del balaïn Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Oji Aliassim. I en dones han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha reformat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Cala d'Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz-Reja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
2: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I ha respost a les crítiques a la seva gestió. Defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insisteix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
2: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
5: Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la sub.
2: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que el cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal dels Comuns i Gabriel Rufián d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però per tant és molt més difícil de copsar, no és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment han tingut un paper perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat a aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
10: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears, aquestes últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
12: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
12: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
11: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
14: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants, i efectivament el cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
13: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
15: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
16: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
11: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
17: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
18: El sistema educatiu necessita un parèntesi, que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
19: La qüestió que més preocupa és el tema de dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
0: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guillaume Tudó, demana que es busquin alternatives.
20: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Nati Adell.
1: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
21: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
1: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
22: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
1: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
23: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
24: Que s'aclareixi i que els que hagin sigut, que es facin responsables del que ha passat.
1: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
25: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
26: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili, acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
27: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut, de fet va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
28: Tenien aquí quatre fills, la dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també bueno, portava a les xiquetes a festes de compleanys.
27: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
29: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
30: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
31: Hemos tenido siempre dos reglas, fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
29: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
32: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
33: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
2: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
29: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
2: Els atraparem.
0: Amb en David Obac.
27: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
3: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
27: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
4: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Español.
27: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
5: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és el Favar Lucavín, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona, molt content d'estar aquí.
27: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
6: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
27: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
11: L'actualitat esportiva a fons.
27: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la dotzena etapa de 166 km de muntanya en final a Cala d'Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain Jakob Omersel.
11: 3CAT Info. Són 6:15.
0: comença aquesta hora la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pocs minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu, tot i això no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
7: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Saizeja.
8: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
9: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
8: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
9: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
8: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
9: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
8: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
10: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
12: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
13: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat i vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump ha aprofitat la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
1: What's happening there is very sad to watch.
14: El que està passant allà és molt trist de veure i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
0: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
15: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
16: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza a sí mismos, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminaran reemplazándolos.
15: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins i per endeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal i com denuncia l'oposició argentina.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils, que aquest dijous han deixat una vintena de ferits.

0: de l'aeroport de Leipzig.
1: Мы видели, как в Германии...
2: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
4: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
4: El primer criteri clarament és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
5: No necessàriament provoca el típic quadro caparral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
5: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut.

0: que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT, primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etc., com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
2: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
3: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
4: Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
5: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
6: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que en marxa deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
5: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
7: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge la calor s'anirà intensificant, tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol, algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu i a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i sobretot el Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
9: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè per tant la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: De fet, aquest estiu per primera vegada s'ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
11: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
10: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
12: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
10: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
13: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: Rescat Info. Rescat Info.
1: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3CAT.
2: Bueno, no, pero primero tienen que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Bastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach. L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
5: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
1: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
6: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
1: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits. Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
7: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
1: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
8: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
1: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asencio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
9: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Asencio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut. I alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
0: Trescat Info.
1: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 km de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslovè del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Más se ha expresado prudente.
10: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentarlo repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
1: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslovè del Balaïn, Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: acaba aquest divendres i continua pujant el termòmetre. Avui ja tenim avisos per calor a la meitat del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui arribarem als 40 graus al Segrià i a la Vall de l'Ebre, però també se superaran els 35 o 36 a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, però arribaran alguns núvols prims i força calitja.
0: I avui parlarem també de política, de Madrid també un dia més, perquè el PSOE continua sent l'únic partit que no culpa el Marroc d'estar darrere de l'entrada massiva d'immigrants. Pedro Sánchez fa, això sí, un petit gir i diu ara que si en troba proves actuarà en conseqüència. Dani Sánchez-Aja, bon dia.
2: Bon dia. Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc. Diu que cal ser prudents per evitar un xoc diplomàtic, però per primer cop avisa Rabat i reconeix que alguns gendarmes sí que van tolerar el pas de persones cap a la frontera.
0: I avui també tornarem a sentir Feijó en l'acte del Partit Popular d'inici de curs polític. Un dels interrogants del dia també és veure si algun baró popular seguirà Isabel Díaz Ayuso en la plantada al Consell de Política Fiscal i Financera que ha d'aprovar aquest nou sistema de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra Republicana. Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral. Previsiblement, però, s'aprovarà perquè el govern espanyol, Catalunya i les Canàries, que hi votaran a favor, sumaran majoria. Això permetrà a l'executiu espanyol portar el nou model al Congrés.
0: En temps d'agora parlarem amb la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, li preguntarem, entre d'altres, quines opcions reals hi ha en aquest nou finançament que s'acabi aprovant. Parlarem d'Isabel Díaz Ayuso, però també d'habitatge i també de la fotografia del dia. Zelensky rebent el primer president regional d'Europa, en aquest cas el president de Catalunya. I al matí de Catalunya Ràdio també us avancem avui que aquest estiu s'han més que doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400 casos, quan l'habitual és un miler. Txell Garriga, bon dia.
4: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i tampoc es tracta d'un pic com els de l'hivern. Això, doncs, no modificarà el calendari de la campanya de vacunació per la grip, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc i la resta de població es podrà començar a vacunar a partir del 26.
0: I avui també serà un dia on parlarem d'una efemèride. Demà farà just 50 anys d'això.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
0: És la primera transmissió de futbol en català amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, una efemèria que a Catalunya Ràdio recordarem amb molt especial emoció al suplement demà i també al canal exclusiu amb l'emissió dels partits més emblemàtics de Joaquim Maria Puyal a Catalunya Ràdio. Perquè 50 anys no són poca cosa, i perquè també som el llegat d'un dels mestres més importants que ha tingut la ràdio en català, el mestre Puyal.
6: Centre i tot, remata Piqué, se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué, i gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Ja veus que expliquen un partit, ja veus que quan les tornes a sentir et tornen a un lloc, a una tarda de diumenge, aquella habitació, al cotxe, amb els pares, a la ràdio, a la cuina, o aquell transistor que sonava mentre la vida passava. I de cop...
7: Un rupi ha tapat, un rupi ha tapat! Un rupi castigo! Un rupi castigo! Un rupi castigo!
0: Recordes on eres, amb qui eres i quants anys tenies.
8: Pizzi! Pizzi! Pizzi! Che, que bueno que viniste! Que bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi! Que bueno que llegaste!
0: Durant molt de temps, la veu de Joaquim Maria Puyal no va ser només una veu de la ràdio, era una veu de casa. La veu que ens explicava els partits mentre fèiem els deures, mentre dinàvem amb la família, mentre tornàvem d'un cap de setmana.
9: Més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Són 50 anys posant paraules a l'emoció, 50 anys fent-nos saltar del sofà per cridar, per patir i per celebrar.
10: Increïble, quina jugada!
11: I treballa Messi, toca cap endarrere, juga per Andrés, pica per Andrés, i gol! Ha marcat un Andrés, gol Andrés! Gol Andrés, gol Andrés! Gol Andrés, gol Andrés! Gol Andrés, gol Andrés! Gol Andrés! Gol Andrés! Gol Andrés! Gol Andrés! Gol Andrés!
0: Perquè hi ha partits que potser hem oblidat, però no hem oblidat com els vam viure.
12: Agafa la Uxo, pica amb el quadrat i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: És el que fa gran la ràdio, que una veu que parla per tothom acaba parlant a cadascú de nosaltres. Avui al matí en parlarem, aprofitarem també aquesta efemèride per enviar una abraçada gran a un mestre del qual ens sentim orgullosos d'haver compartit també una part de la història de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i del qual sovint, fins i tot en els temps actuals, convé recordar què deia.
13: La clau, en canvi, és estimar i defensar allò que és nostre. I això és absolutament compatible amb l'evolució històricament associada als grups humans. Jo invoco el respecte per les cultures i pels costums de tothom, i també la solidaritat amb els altres pobles o grups culturals, i particularment, en el cas nostre, amb els drets dels immigrants que passen la gran pena, d'haver hagut d'abandonar la seva terra, en molts casos la seva família, els fills, i venir a buscar un lloc on guanyar-se la vida. Escoltar els seus arguments és treballar pel nostre futur. Si ells ho volen, els nostres discursos han d'incorporar els seus interessos. Defensar allò que és nostre és defensar-los a ells.
0: Doncs amén. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
14: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí entrevistarem a Sor Lucía Caram, que avui es reunirà, per cert, amb el president Illa a Ucraïna, l'endemà que Illa es veiés també amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Serà a un quart de deu amb l'anàlisi de Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
15: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
16: Bon dia.
0: Avui Hisenda reuneix les comunitats del Consell de Política Fiscal i Financera i el govern d'Ayuso ja ha anunciat que no hi anirà. Insta també la resta de comunitats del Partit Popular a fer el mateix per evitar que hi hagi quòrum.
15: De moment, però, no ha tingut èxit i la resta hores d'ara hi assistiran. És una reunió on Hisenda té previst presentar la proposta del nou model de finançament pactada amb Esquerra Republicana.
3: Les autonomies votaran avui el nou pla que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alda Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
17: Davant d'un Congrés que Esquerra i Dreta apunta rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves.
0: Madrid, Darcy Reaja.
2: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
18: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Dani Sainz-Beja, per el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Unes explicacions les de Sánchez, que només han convençut el seu partit. La resta l'han censurat.
15: El president espanyol s'ha quedat sol i ha hagut de fer front a una pluja de crítiques que li han caigut des de tot l'arc parlamentari. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
19: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
20: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
21: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
15: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable i Vox l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí.
0: I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries.
17: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que havia sortit de Gàmbia i que feia 26 dies que navegava. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància del Frontex fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Ho explica Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras.
1: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
17: I a les Balears, a les últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
0: Ara són les 6 i 10 i avui també us expliquem que Salvador Illa s'ha reunit amb Volodymyr Zelensky, a qui trasllada el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
15: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
16: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i que els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna. I també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
15: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. I és que la visita s'ha fet després d'una escalada dels atacs russos. Durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i míssils. Aquesta mateixa nit hi ha hagut una aparent treva, però només ahir els atacs russos van deixar una vintena de ferits en diversos edificis residencials del país.
0: I revés del Tribunal Europeu dels Drets Humans de la Justícia Espanyola i el jutge Manuel Marchena creu que va vulnerar el dret de reunió de quatre manifestants l'any 2011, com van encerclar el Parlament per protestar contra les retallades d'Artur Mas.
17: Marchena va condemnar els activistes a presó argumentant que havien contribuït a crear un clima intimidatori, però ara els jutges europeus qüestionen aquesta doctrina.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
22: El tribunal diu que la violència ambiental descrita per Marchena no justifica els 3 anys de presó que van rebre els activistes, bàsicament perquè a ulls dels jutges europeus els manifestants no van cometre cap acte violent, més enllà d'escridassar els polítics o seguir-los mentre caminaven a peu. Aquest criteri més indulgent podria aplicar-se a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
23: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants i efectivament el cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
22: Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president del Parlament, Josep Rull, espera que les sancions per discursos d'odi s'aprovin abans de Nadal.
15: Tots els grups de la cambra, excepte PP, Vox i Aliança Catalana, van registrar abans de l'estiu una proposta per assegurar que tirar l'odi des de l'hemicicle tingui conseqüències. En la reunió de la mesa del Parlament ahir a l'Espluga de Francolí, Rull va defensar llibertat d'expressió i respecte.
24: Hem de ser capaços de mantenir la cohesió. Si hi ha algú que pretén una societat polaritzada, d'assenyalament d'odi. I per tant, amb això hem de ser extraordinàriament curosos i el Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti.
15: Aquesta reforma del reglament que està en tràmit es va originar després que el Parlament amonestés la líder d'Aliança Catalana Sílvia Orriols i el diputat de Vox Joan Garriga. Orriols havia acusat la diputada d'Esquerra Najat Drueig de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic.
0: I després de les queixes d'usuaris pels canvis en l'accés de l'aplicació de La Meva Salut, la Generalitat es compromet a facilitar la feina a la gent gran i als familiars que els gestionen l'aplicació.
17: La directora de Ciutadania, Innovació i Usuaris del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, defensa que accedir a La Meva Salut serà més fàcil que abans i reitera que des d'ara fins al gener el departament s'encarregarà d'informar degudament del funcionament del nou sistema.
25: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat. Per què? Ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
17: A partir del gener els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil.
0: I es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n va detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler.
15: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i no es tracta d'un pic com els de l'hivern.
0: Txell Garriga.
4: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
5: No necessàriament provoca el típic quadro caparral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
4: Això però no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I d'altra banda també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
5: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
4: Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I es duplica l'atenció als casos de grip a Catalunya. Aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, com dèiem, quan l'habitual seria al voltant d'aquest miler. És una dada important que avui també destacarem al Matí de Catalunya Ràdio. I poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis en vigència. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, l'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. És un 51,2% del total.
17: I això sí, un 42% més de municipis, 316 en total, que el tenen pendent de revisió. Des de Protecció Civil, el subdirector Sergio Delgado posa en valor que cada cop més municipis s'assumin a la llista.
6: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
17: Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys. I Lleida és la ciutat més gran que no té pla fins ara. La capital del Segrià no en tenia obligació i ara hi estan treballant.
0: I sobre el que va passar a Manresa, l'assassinat de Manresa d'aquesta setmana, el conseller de Drets Socials s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors implicats. Raúl Moreno ha qualificat de molt greu els fets, tot i que ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors.
15: Des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, però, Alicia Fernández considera, en canvi, que el sistema ha fallat. Sentim-los a tots. Dos.
7: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
25: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
15: Els Mossos continuen buscant els altres dos o tres menors que també van participar en la baralla que va acabar amb l'apunyalament mortal.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
17: Molt bon dia.
0: La primera. En què

Així sona. Amb qui estaràs? El nou tema de Ginestan, col·laboració amb Nil Moliner. Ginestan encara està fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre a la sala Rasmatàs amb totes les entrades venudes. Totes les penes que guardaré.

0: Seguim amb més novetats. Aquest és Guillem Gisbert, que publica avui nou tema. Es diu Entretenme i amb aquest tema anuncia el seu segon disc en solitari. Un disc que encara no té nom, però sí que té data de llançament. Serà el 13 de novembre. Gisbert ja va treure un primer disc ell sol després de la pausa que encara dura amb Manel.
1: I la tercera.

0: I avui Aitana actua al Palau Sant Jordi a les 9 del vespre. Ho farà també demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana vinent. Des de fa temps, però, que totes les entrades estan esgotades.
1: I pel que fa als esports, Bernat?
2: El Barça que fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre, el dia del Barça a Sevilla, en què s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9 amb un Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asensio, i el futbol en català que compleix demà 50 anys i durant tot el dia emetrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és divendres 4 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma amb 3 quilos 14 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Sofia a les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una vida sempre és una bona notícia, benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè no sé si a Eloi Coronia podem començar a parlar d'una de calor o no, però avui s'arribarà als 40 graus.
4: Sí, avui tindrem 40 graus al Segrià i 40 graus també a la Vall de l'Ebre. Sí. Llavors, tècnicament, això sí que estaríem als llindars d'una de calor. Faltaria que repetís això durant 3 dies seguits. Per tant, ho veurem al final de l'episodi. Però vaja, és un episodi de calor, clarament. Fixa't que les temperatures...
1: 4 de setembre, 40 graus, eh?
4: Sí.
1: Tot normal, sí, això.
4: I fixa't, potser a mi em sorprèn més la següent que et diré. És la massa d'aire que tindrem aquest cap de setmana serà entre 9 i gairebé 10 graus per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any. La massa d'aire, no vol dir que tot arreu les temperatures siguin 10 graus per sobre del normal, però tota la massa d'aire que ens arriba en altura té aquestes característiques. Per tant, avui dia de calor extrema, més de 35-36 a gairebé tot l'interior, aquests 40 graus que comentàvem, amb sol, amb 4 núvols matinals ara mateix a les Terres de l'Ebre, i al cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, el que passa que arribaran potser alguns núvols prims i més calitja. I això podria atenuar una mica l'acció del sol, i potser no tindrem aquestes temperatures tan extremes, però vaja, si no arribem als 40 ens quedarem als 39, vull dir que es mantindrà igual.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora connectant amb Ucraïna. Comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
6: A 9:45, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
5: I a les 10, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
6: I a les 11, estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos també tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i des de Buenos Aires saludem Joan Biosca, bon dia.
7: Hola, què tal, bon dia.
1: A Londres saludem el Quim Olivares, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
9: Bon dia.
1: I a Madrid, Paula Rujats, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Atenció que amb aquesta proposta, enterrar humans i els seus animals de companyia en una mateixa tomba és el que planteja una iniciativa parlamentària regional a l'Argentina per permetre el descans etern a les persones i, per exemple, també als seus gats o gossos. Joan.
7: Sí, Ricard, ho plantegen a la província argentina de Córdoba, això és a uns 600 quilòmetres d'aquí de la ciutat de Buenos Aires, la capital del país, pensant en els estrets vincles familiars que hi ha avui en dia entre humans i animals de companyia. Es tracta de la inhumació conjunta i ja es treballa en un reglament sanitari que habiliti aquests enterraments aquí a l'Argentina. El país sud-americà s'ubica en el 9è lloc mundial en població total de gossos, amb uns 10 milions d'exemplars. Ja hi ha països al món on aquesta iniciativa, aquesta opció és viable, com per exemple Itàlia, els Estats Units, el Japó, França i el Brasil.
1: Això a l'Argentina acusa també la proposta que ens arriba des d'Anglaterra i Gal·les. Les bugaderies i els magatzems d'algunes presons es convertiran, Quim, en cel·les per mirar de reduir l'amuntegament dels presoners?
8: Sí, aquesta és la intenció del govern, que diu que així es farà lloc per uns 400 presoners. Aquí els centres penitenciaris estan al 97% de la seva capacitat. Per això, el govern britànic també preveu alliberar amb restriccions de llibertat determinats presoners, excloent-hi els condemnats per violació, assassinat o abusos a menors, entre d'altres. També vol crear 14.000 noves places d'aquí al 2030, però de moment, i com a mesura d'urgència, allotjarà població reclusa on fins ara es rentava roba. El ministre del Ram assegura que trobaran alternatives per fer la bugada.
1: I a la Xina parlem de cinema, i és que està triomfant la pel·lícula Benvinguts al restaurant del Drac. El títol, per quan aviat s'estreni fora, ens pot ajudar també millor a fer-nos una idea del guió. Hi havia una vegada a l'Orient Mitjà, Francesc.
9: Més concretament, en un difús Iraq i una ciutat fictícia sota la invasió nord-americana el 2003, el xef xinès Xu Fu regenta un restaurant popular. Sota els durs bombardejos el converteix en un orfenat, però el seu soci iraquià resulta ser un terrorista, cosa que el situa involuntàriament en el centre de la guerra. Benvinguts al restaurant del Drac és una metàfora de la política exterior xinesa i la imatge que vol projectar. Posició pacifista, ja sigui a l'Iraq o ara Trump contra l'Iran, però punt flac, ser oficialment neutral en algunes guerres també implica, per exemple, a Ucraïna no contribuir a aturar Putin si li compres petroli.
1: I acabem també a Madrid, on Telefònica s'ha venut emblemàtica, l'emblemàtica seu de la Gran Via, per 200 milions d'euros, Paula.
10: Sí, el comprador és l'empresari murcià Tomàs Olivo, sisena fortuna d'Espanya i propietari de centres comercials a Catalunya, Andalusia o al Carib. L'edifici, construït el 1929, es considera el primer gratacel modern d'Europa i a dins hi treballaven centenars de telefonistes com ella.
11: Tampoco eran conversaciones importantes, pero decían, oye, que por aquí está hablando Sofi por la reina.
10: Fa anys que havia deixat de ser la seu de Telefònica, ara acull la fundació i exposicions i és un edifici catalogat que a partir d'ara està en mans del rei dels centres comercials.
1: Així tenim el món, falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I d'avui en 8 es compliran 25 anys. 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre, i ara que parlem tant de si els serveis secrets espanyols coneixen l'entrada massiva de Ceuta, avui mirarem què sabien la CIA i l'FBI. Frederic Pincet, bon dia.
2: Bon dia. Hi havia diversos informes previs sobre el risc d'atemptats. La Comissió d'Investigació dels Atemptats de l'11 de setembre diu en les seves conclusions que hi va haver fracassos d'imaginació, de política i de gestió de la informació que es tenia en aquell moment. Sovint s'ha dit que es tenia un dibuix amb tots els punts, però que ningú no va dibuixar la línia que unia, que connectava els punts. És el cas dels precedents que hi havia d'atemptats a les mateixes Torres Bessones.
12: NBC Nightly News.
13: Good evening. You're looking at the world's second tallest buildings in the heart of New York City's financial district. The scene of a massive underground explosion that ripped through the World Trade Center.
2: Al-Qaeda ja va atemptar contra el World Trade Center de Nova York l'any 93 amb una furgoneta bomba. L'any 98, Al-Qaeda va deixar més de 200 morts en atacs a les ambaixades dels Estats Units de Kenya i Tanzània, i el 2000 va atacar un vaixell militar nord-americà al Iemen. A més, feia molts anys que Osama Bin Laden amenaçava explícitament els Estats Units. Eren aquells missatges gravats molt particularment des de l'Afganistan o des del Pakistan. El 6 d'agost de 2001, un mes abans dels atemptats, George Bush rep un informe diari de Seguretat Nacional. Aquell informe es titulava Bin Laden està decidit a atacar els Estats Units. L'informe diu explícitament que s'han detectat indicis de possibles segrestos d'avions. A la Comissió d'Investigació de l'11S, la consellera de Seguretat Nacional de George Bush, Condoleezza Rice,
14: do you swear or affirm to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth. Okay. Dr. Rice.
15: Thank you very much.
2: Condoleezza Rice va dir que la informació, aquesta que deien d'aquest informe, no era prou precisa. Aquest informe, insistim, és del 6 d'agost, un mes abans dels atacs. El 16 d'agost es detenia Zacarias Moussaoui després que el professor que li donava classes de pilot d'avió el veiés sospitós. A l'11 de setembre recordem que van intervenir 19 terroristes, doncs Zacarias Moussaoui havia de ser el 20è, però el van detenir. La Comissió d'Investigació admet que no se'l va investigar ni interrogar. De fet, els agents en el seu moment van demanar permís per inspeccionar-li l'ordinador, però el permís se'ls hi va negar.
16: A good FBI agent is a good FBI agent.
2: I aquest segurament és el cas més clar. Aquí sentim es diu John O'Neill. És un dels grans experts antiterroristes de l'FBI. Va investigar tots els atemptats que dèiem abans i va passar anys avisant del risc que suposava Al-Qaeda. Tip que no li fessin cas, plega de l'FBI el 22 d'agost del 2001. L'endemà, 23 d'agost del 2001, quan faltaven dues setmanes pels atemptats, comença una nova feina que és cap de seguretat del World Trade Center. Ell és a la Torre Sud, quan veu impactar el primer avió, va morir en aquell atemptat, les seves despulles es van trobar 10 dies després.

0: I ara al punt de 6:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça ja té data per l'assemblea de socis.
1: Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça del partit de Lliga, assemblea telemàtica, s'aprovarà l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs.

0: Un Betis que també rep el Madrid enmig dels escàndols de Raúl Asensio.
1: A partir de les 9 aquest Betis Madrid, Raúl Asensio acapara tot el protagonisme a les últimes hores pels dos judicis amb un José Mourinho que ha estat molt crític amb el seu jugador.
0: I el futbol català està d'enhorabona, compleix 50 anys.
2: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che que bueno que viniste.
1: Demà fa 50 anys el Barça a Les Palmes, que va transmetre a Puyol per commemorar aquesta efemèride tot el dia de demà, des de les 8 fins a les 12 de la nit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Emetrem algunes de les transmissions més destacades.
0: Ara són 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:20 i a Sant Agustí de Lluçanès.
3: I es pondrà a les 8:20 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
4: A Vic 18 graus, Amposta 23 i a Batea 21.
0: I atenció perquè podem arribar avui entre els 35 i 40 graus a l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, i més de 33 en alguns punts de la costa. Amb un dia que serà assolellat, hi ha 4 núvols matinals a l'extrem sud de Catalunya. El cap de setmana es manté la mateixa calor, però arribarà més càlids i alguns núvols primers.
0: I com va el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
6: De moment, matí sense incidents importants al transport públic. Veiem, això sí, alguns retards, com per exemple el de l'AVE, que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida, que va 6 minuts tard i també 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus.
0: Tot això avui que és divendres 4 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
7: Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
0: Pedro Sánchez.
8: El president espanyol manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà amb contundència.
0: Salvador Illa.
9: S'ha reunit amb Volodymyr Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
0: La grip?
8: Sí, encara que faci calor, aquest estiu s'han duplicat els casos de la malaltia a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual seria tenir-ne un miler. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud on és hivern.
0: Puyol.
7: Demà farà exactament 50 anys que Joaquim Maria Puyol va narrar un Barça a Les Palmes en català i marca l'inici de 50 anys de futbol en català. Primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio. Demà, de les 8 del matí a les 12 de la nit, l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades com el Wembley 92 o el Barça-Getafe del 2007, que recordareu per l'encara Messi de Puyol.
0: Com feia, com feia?
7: Encara Messi, encara Messi, encara Messi.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Frederic?
10: L'oposició de diversos dels càrrecs als intents de Brussel·les de reduir la dependència dels gegants tecnològics nord-americans, ho explica avui a Financial Times, avisa que aquests alts càrrecs avisen que si s'acaba fent això, Europa tindria sistemes inferiors, més riscos cibernètics i problemes de coordinació amb els aliats de l'OTAN.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
10: Doncs amb diverses novetats en intel·ligència artificial, ahir que van caure diversos dels models i a la tarda OpenAI ha llançat aquest dijous el seu últim model i assegura que és el més intel·ligent del món i que supera els models fins ara que tenia Anthropic. La gran multinacional de xips per la intel·ligència artificial, Nvidia, ha comprat Hugging Face. És la plataforma oberta considerada clau en la distribució de models. La prova és que Nvidia n'ha pagat 13.000 milions de dòlars.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: Doncs amb la notícia que una exposició d'art a Corea del Sud permetrà als artistes taiwanesos participar-hi sota la denominació Pavelló de Taiwan. Malgrat les protestes de la Xina, la notícia suposa un triomf simbòlic, però molt, molt, molt poc habitual, perquè la pressió de Pequín habitualment impedeix iniciatives així.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
0: Centrades en la solitud de Pedro Sánchez.
11: I això és el que destaquen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico, el primer titula, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi, i El Periódico, que Sánchez eleva el to davant Rabat i demanarà a la Unió Europea endurir la frontera. La resta, però, veureu que van per un altre camí. La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. Titular gairebé passat a l'ara, Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés. A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucar-hi pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Destaquem també tres fotos de solitud. A l'ara, Sánchez sol a l'escó amb mala cara. A l'ABC, una cadira buida entre la ministra Robles i el ministre Marlaska. I a la Razón, doble foto encarada. Sánchez cap cot tocant-se els ulls i Feijóo amb la mà alçada, semblant que li diu adéu. Això en un dia en el qual qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara Garcia?
12: Dos mesos després de l'incendi que es va iniciar a la Bisbal d'Empordà i que va cremar unes 200.000 hectàrees de les Gavarres, la Generalitat ha imposat una multa de 300.000 euros a l'empresa on treballava l'operari que va provocar el foc. Ho llegim al diari de Girona. La companyia ha estat expedientada per permetre tasques de risc durant el pla Alfa 3. El Segre explica que l'audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos de Naut Aran, a la Vall d'Aran. Els veïns han acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels residents dels pisos del costat. I a Tarragona, la policia ha interceptat al port una moto d'aigua vinculada al narcotràfic entre Sud-amèrica i Europa. L'embarcació figurava a un nom d'un tercer de la Capitania Marítima, però pertanyia en realitat a un membre d'una organització dedicada al tràfic de cocaïna.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que fixa l'assemblea de socis el 17 a 19 de setembre, és el dia del Barça a Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, i el Betis, que rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho molt crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asensio.
0: Ara són les 6:35, de seguida us ampliem també què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però aquests dies, que també és notícia, la davallada dels influencers, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Diuen els experts en xarxes que el fenomen dels influencers va a la baixa. Fins ara, els creadors de contingut havien gaudit de bona premsa, especialment al nostre país, perquè tothom considerava que tenir presència a les xarxes en català era quelcom positiu. Però amb la militància lingüística no n'hi ha prou, i fins i tot els catalans semblen patir una certa fatiga de seguir gent que es dedica a fer anunci perpetu de si mateix. Al capdavall, la famosa caiguda dels influencers s'explica per una cosa molt senzilla. Les nostres vides, per molt que les envellim, al final sempre acaben sent poc interessants i rutinàries. Això també passa a Instagram, on la majoria de penya compartim les mateixes mandangues, els mateixos restaurants i els mateixos peus amb butllofes amb el Mediterrani de fons. Si la cosa serveix per tornar a prestigiar la normalitat i fins i tot l'avorriment, benvinguda sigui la caiguda.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta pendent del que passi avui al Consell de Política Fiscal i Financera, que ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ja ha escalfat la trobada, dient que no hi anirà.
8: L'executiu de Díaz Ayuso està en contra de la reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra i ha fet una crida a la resta de comunitats a fer el mateix, a no anar-hi. La intenció d'Ayuso era fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic hi ha renunciat a hores d'ara. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que donen suport, que són Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després, haurà de passar, de fet, després pel Consell de Ministres i el Congrés. Si s'aprova, representarà per Catalunya ingressos de 4.700 milions més l'any que ve.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
8: Malgrat que continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva, per primer cop el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. En una compareixença i el Congrés va tancar files amb l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
16: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
8: Pedro Sánchez es va quedar sol, però sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Noguera.

0: Els socials de Catalunya, Alicia Fernández, considera que el sistema ha fallat. Sentim-los tots dos.
1: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
2: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
3: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis en vigència.
0: L'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. Això és un 51% del total. Això sí, hi ha un 42% més de municipis que el tenen pendent de revisió. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
4: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
0: Hi ha casos com la Badalona que el necessita des de fa més de 20 anys.
3: I els casos de grip a Catalunya s'han pràcticament duplicat aquest estiu.
0: Si l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana, en aquesta època només la setmana passada se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern, ni tampoc és més virulenta. Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
5: No necessàriament provoca el típic quadro caparral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat de l'hemisferi sud, on està tenint una incidència alta. No està previst que això modifiqui, però, el calendari de vacunació, que començarà el 5 d'octubre.
3: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, el president de l'Argentina, Javier Milei, torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines, que actualment pertanyen al Regne Unit.
0: Milei anuncia mesures per evitar que Londres es quedi el seu petroli.
3: Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
7: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
6: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el govern de la ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia.
0: En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder, que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022, amb pragmatisme, centrada en mà dura contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit d'extrema dreta a les portes d'unes noves eleccions l'any que ve.
3: Cultura, avui arriba als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
8: La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostrar la cara més humana d'aquells dies. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
3: Barcelona, Montse Pujol.
9: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
10: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
9: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uquedi, Ana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui, a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio, tindrem Fernando González Molina, director de Cronos, i l'actor Enrique Uquedi. També parlarem amb Patricia Plaja, que era la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost.
11: Into possession of a map, an uncharted island, a place that was
3: not to exist. I es van coneixent noms, Marta, del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Avui, Peter Jackson.
8: I és el director de la trilogia del Senyor de...

0: Els anells que assistiran a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador, per cert, de 7 Oscars. També hi assistirà l'actor nord-americà Danny DeVito i el director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30 aniversari de la seva primera pel·lícula, Thesis.
1: Anem a Venècia.
2: Jean and Joan Holbrook, how did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
3: In church.
4: No, he's not in church.
3: Sort of.
0: S'hi ha presentat Bucking Faster, l'última pel·lícula del cineasta alemany Werner Herzog, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt famoses a l'Anglaterra dels anys 80.
1: Una acció ara en Venècia amb el Festival Internacional de Cinema Oscar Callau.
5: Bucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard. La van pronunciar així en un judici dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. El creador de Fitzcarraldo, Nosferatu o Aguirre torna a fer una obra que té parts documentals i alhora és una ficció d'imaginació desbordant.
6: I don't make a real distinction.
7: Jo no faig distinció entre ficció i documentals. Per mi tot són pel·lícules. Jo invento, munto una escena, trio els actors i poso música. Es tracta de ser inventiu. Intento fer pel·lícules diferents.
5: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo.
0: Una nova manera d'acostar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona.
1: Girona, Maria Rovira.
8: La mostra vol superar les formes tradicionals de visita als museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
9: Anem a descobrir qui personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o els quadres més importants d'ell. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
8: L'exposició aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Armini o la Bella Ferronier. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui comença la part més forta de l'episodi de Calola i Cordomí. Bon dia.
10: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do ja del que veníem, perquè ahir vam batre rècords de temperatura per un mes de setembre amb 27 estacions del Meteocat. Avui segurament s'ampliarà aquesta llista d'estacions que tindran rècord. I és que avui s'arribarà als 40 graus en punts al Segrià i també de la Vall de l'Ebre i més de 35 graus a gairebé tot l'interior. Amb un dia de sol. Sí que hi haurà alguns nuvolets al sud de Catalunya, sobretot ara durant el matí, però aniran marxant. I el cap de setmana es manté la calor. Dissabte, diumenge, amb una mica de núvols prims, potser una mica de calitja, amb previsió que a partir de dimecres que ve sí que baixi en picat la temperatura.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
11: Doncs matí sense incidències importants al transport públic, veiem això sí alguns retards, com per exemple el de l'R15 en el tren que està anant de Reus cap a Barcelona, que va amb una demora de 7 minuts. També 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus i l'AVE que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida va 6 minuts tard.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
13: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta, és treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de dues jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
14: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels dos dies setmanals que hi anàvem fins en aquell moment, hi hauríem d'anar 3, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar 5. Arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure fora o no viu a Barcelona o bàsicament no pot conciliar amb la vida personal.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després de tres jornades consecutives de descensos, les borses europees agafen una mica d'aire i l'IBEX 35 va créixer més d'un 1% i avui tornarà a obrir des dels 20.000 punts. El clima de tensió a l'Orient Mitjà, però, continua incentivant les pujades del petroli amb el barril de Brent en $96. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Hong Kong creix un 2% i la de Tòquio un 1%. I acabem repassant com han anat a dormir a Wall Street a l'espera que avui surtin dades d'ocupació dels Estats Units, el Dow Jones i el Nasdaq han pujat tots dos més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions. Matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
1: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
19: Bon dia.
1: A Barcelona, Marc, pendents de Collserola.
16: Sí, on s'han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de dues setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. És el primer positiu. S'han detectat, doncs, 384 positius. N'estarem pendents en aquest divendres. Calorós, marcat a les comarques de Barcelona també pel concert d'Aitana. La de Sant Climent de Llobregat actua a les 9 al Palau Sant Jordi, a menys de 20 minuts de casa.
1: Ja que parlem de cultura, més cultura, ara a l'Alt Urgell, la Fira del Llibre del Pirineu, a Organyà celebra 30 anys aquest cap de setmana, Pere Joan Álvarez.
17: Entre les novetats d'aquesta edició hi haurà més espais per la música i la cultura i una ampliació dels horaris. Aquest any la jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer. Aquest any dedicada a la llengua cantada. En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres. I parlant, per cert, del Pirineu i del cap de setmana, recordem que els veïns de Castellciutat a la Seu d'Urgell tallaran diumenge la carretera nacional 260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble, dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
1: Passem ara per Tarragona i Girona. Avui al Baix Ebre està programada una sessió important del macrojudici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, Ricard.
20: Doncs sí, aquest matí a l'Audiència de Tarragona està prevista la presentació dels informes finals i les conclusions de les parts presents en el judici. Un dels punts d'atenció serà saber si la Fiscalia rebaixa o no la pena de 14 anys de presó i 1,6 milions d'euros pel principal acusat, l'exgerent Daniel Ferrer. Penseu que la fallida de la cooperativa fa 14 anys va deixar atrapats 4 milions i mig d'euros de més de 400 socis.
1: I a les comarques gironines hem sabut que hi haurà més modificacions en la recollida de residus, Núria.
19: Si així és, el govern municipal treballa en una modificació del contracte de recollida de residus per incloure millores. Des que l'any 2024 es va implantar el nou sistema de contenidors intel·ligents amb targeta i horaris per cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis que s'han hagut d'aplicar, i ara l'alcalde Lluxalelles en fa una bona valoració de com funciona i contempla una modificació més estructural. Ho ha de negociar amb altres partits. Recordem que l'estiu Junts va sortir de l'equip de govern i ja no tenen majoria.
1: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
21: El Barça, que fixa l'assemblea de socis dissabte 19 de setembre, és el dia del Barça a Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9, amb un Josep Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio. I el futbol en català, que compleix demà 50 anys, durant tot el dia emetrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
22: Aquests dies ens freguem els ulls i les orelles quan escoltem Mourinho a les rodes de premsa, perquè el trobem molt lluny del primer Mourinho que va entrenar al Madrid i que li agradava ser provocador i maleducat en públic. Era una època on l'afició del Madrid i també periodistes constantment mostraven una animadversió extrema cap al Barça, cap a Guardiola i cap a Leo Messi. I en aquest context Mourinho es va convertir en el líder visible d'aquest odi cap a tot el que era blaugrana. De moment, ara, Mourinho el veiem més tranquil, també més vell, i d'aquí un temps sabrem si també és un Mourinho penedit de la seva versió de fa 16 anys o, en canvi, el que tenim ara és un Mourinho amb pell de xai.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
23: Torna al Catalunya Nit.
24: Tornem, però amb un horari nou.
23: Més d'hora.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
4: Catalunya Nit.
18: Un informatiu en profunditat.
2: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
4: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Amb horari nou.
18: De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
23: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres Adioses, d'Isabel Cuixet, a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. Linkat.
23: Linkat. El MACBA presenta El gest de filmar. Una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre les agressions que van patir alguns periodistes durant les manifestacions de suport a Ceuta.
24: Vaig a posar més sèria per denunciar els atacs, els insults i les agressions que periodistes, entre d'altres cadenes de Televisió Espanyola i de La Sexta, van patir en les manifestacions en suposada solidaritat amb Ceuta. Feia por veure els ulls injectats en sang dels que arrencaven micros i usaven banderes com armes. Els partits suposadament demòcrates, impulsors de les manifestacions, se ho haurien de fer mirar seriosament.
1: I a la recomanació del dia, aquesta temporada, cada divendres, us recomanem un llibre de cara al cap de setmana. Avui la Carlota Freixenet ens proposa la novel·la Les lents blaves, de Daphne du Maurier.
25: Una dona a punt de quedar-se cega decideix sotmetre's a una operació per intentar recuperar la vista. Què és el que veurà quan es desperti? Doncs la infermera li diu que si serà la primera de donar-li el primer ensurt. Que sigui un ensurt o no és una cosa que haureu de descobrir en aquest petit plaer meravellós i absolutament inquietant de Daphne du Maurier, que es diu Les lents blaves. Us el llegireu probablement en un parell d'hores i és un llibre que segur, segur, segur que us farà somriure i que segur que us remourà una mica per dins.
1: I ahir què deien els altres, Jovany?
26: Ahir els altres vibraven amb un informe policial que suggeria que les autoritats marroquines estaven darrere l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Juan Ramon Lucas, de Ràdio Nacional d'Espanya, obriu el programa
27: així. Un pato. Y graza como un pato. Probablemente sea un pato. Pero, ¿y si no lo pone en ningún sitio?
26: Jiménez Los Santos tenia molt clar quin ha de ser el futur de Ceuta.
28: De concepto. Ceuta y Melilla tienen que ser dos plazas militares, donde vivan militares con sus familias. Pero ciudades abiertas, no.
26: I a la COPE, Carlos Herrera deia que havia arribat el moment de fer fora el govern de Pedro Sánchez, el que passa que no ho dèiem aquestes paraules exactament.
29: Este sujeto es echarlo al basurero, de forma democrática, evidentemente, pero echarlo...
26: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
30: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
11: A les 9 obrirem l'àgora connectant amb Ucraïna. Comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
31: A 9:15, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
11: I a les 10, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
31: I a les 11, estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
32: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
33: Mama, què tal?
34: Ja ha tornat a començar.
0: començar el programa normal?
3: Què vols dir normal?
0: Bueno, que això d'avui no és pas repetit, no?
3: Ah, no.
0: Que s'han passat tot l'estiu
3: sí.
0: repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh?
3: Mama.
0: De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
3: Mama...
0: Que quan era petit ja li robaven l'entrepà al col·legi.
3: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
0: Què fareu aquest any? Eh? Que n'hi ha un de nou.
3: Ah, sí? En Joel Díaz està...
0: Va,
3: sí.
0: No m'ha pas agradat, de moment.
3: Ah, no?
0: Ai. Massa alt.
3: Què vols dir que és massa alt?
30: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: El matí de Catalunya Ràdio.

0: dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Wanda Shepherd i la cançó Searching My Soul, i mentre ella va buscar la seva ànima tal dia com avui, però de l'any 1998, Larry Page i Sergey Brin van fundar oficialment el cercador Google en un garatge a Califòrnia. A diferència d'altres cercadors de l'època, com Yahoo o AltaVista, Google ordenava els resultats segons la qualitat i la quantitat d'enllaços de cada pàgina.
0: Això el Sergey, eh? Això el Sergey.
1: Sergey, eh? I, per tant, molta més precisió. Google va començar... Google va començar a funcionar oficialment el 27 de setembre del 98, data que l'empresa que van fundar Page i Sergey celebra el seu aniversari.
0: Doncs per molts anys.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix us podem anunciar, atenció, que dilluns al matí de Catalunya Ràdio farem entrevista institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa. Començarem a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta amb TV3 i també amb els diferents canals del 3CAT. Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarà així el president després del seu viatge oficial a Ucraïna i a l'inici de la setmana de la Diada Nacional, però també abans que comenci el curs escolar, en un dia en què els docents faran vaga i en el moment en què bona part del debat gira al voltant d'aquesta gestió de la immigració, molt especialment arran de la crisi de Ceuta.
1: La humanidad es imprescindible. En esta situación, que aparte de una crisis migratoria, una crisis social, también es una crisis humanitaria. Y como ONG humanitaria tenemos, en todo caso, que es nuestra labor, que es entregar comida un plato de comida caliente, se la seguiremos dando ese plato de comida caliente al mayor número de personas posible, mientras que haya fuerza y haya medio.
0: Així ho deia a les últimes hores la portaveu de l'ONG Luna Blanca, Halima Ahmed. Alguns moviments socials alerten que aquest mateix cap de setmana es poden quedar sense menjar per donar als milers de persones que segueixen a la ciutat de Ceuta. És una cara de la situació a Ceuta, l'altra és aquesta picabaralla constant, aquest soroll polític per aquesta gestió.
2: Claro, ¿qué es lo que habrían ordenado? ¿Habrían ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que se encontraban en el Tarajal disparar a la población civil? ¿Habría preferido ese gobierno del Partido Popular con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores,
0: para... Això deia Pedro Sánchez, que avui reprèn la seva agenda en un acte amb el Consell de la Joventut.
3: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna.
0: I aquest era un dels retrets del cap de l'oposició que avui dona el tret de sortida també al curs polític en un acte a Andalusia. Tot plegat l'endemà que el president espanyol es quedés sol al Congrés defensant que ara per ara no hi ha proves que apuntin al Marroc per l'entrada massiva a Ceuta. Madrid, Dani Sanceaja.
4: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Daniel Sainz-Beja, per el matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, les explicacions de Pedro Sánchez només han començat el seu partit. La resta l'han censurat. Frederic Vincent, bon dia.
5: Hola, sobretot perquè no es creuen que el Marroc no en sabe res.
3: La operació salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
5: A banda de Feijóo o de Vox, els socis també anaven en aquesta línia, incloent Sumar, i també hi anaven Gabriel Rufián, Esquerra, Míriam Nogueres, Junts.
6: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
7: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat.
5: La ministra de Defensa, Margarita Robles, es va desmarcar del grup socialista quan no es va aixecar ni va aplaudir l'anunci de Pedro Sánchez sobre la publicació dels informes relacionats amb la crisi.
0: I tot això mentre, com dèiem, tot just començar, els serveis d'ajuda a les persones que segueixen a Ceuta es va acabant. I també mentre hem de lamentar una altra tragèdia en una ruta migratòria, en aquest cas a les Canàries.
5: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'una embarcació que havia sortit de Gàmbia. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Elena Maleno, de l'ONG Caminant de Fronteres.
8: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
5: I a les Balears a les últimes hores han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 a l'Àgora del Matí amb Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és divendres 4 de setembre de 2026, el dia es desperta amb 25 graus a la Ràpita, 26 a Barcelona, 20 a Berga i 14 graus a Sort, i avui es preveu que comenci la part més forta de l'episodi de calor, amb temperatures màximes d'entre 35 i 40 graus a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent sol i la mateixa calor, però sí que podria arribar alguns núvols prims i més calitja.
11: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, ens despertem sense incidències destacades i, en general, circulació fluida.
0: Ara són les 7 i 6. I repassant aquesta hora el que cal saber també d'aquest divendres 4 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Nou pas.
11: Després d'ajornar-se a la reunió del juliol, avui finalment sí que es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera per donar llum verda al nou model de finançament pactat pel PSOE amb Esquerra. És l'òrgan que reuneix el Ministeri amb les comunitats.
13: Madrid ja ha dit que no hi anirà i Ayuso insta la resta de comunitats del PP a fer el mateix, però per ara ningú l'ha secundada. Un cop s'aprovi, avui la proposta anirà al Consell de Ministres i després al Congrés. A hores d'ara la proposta no té prou suports per acabar-se aplicant.
14: Les autonomies votaran avui el nou pla que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En temps d'àgora parlarem del sistema de finançament, també de la crisi de l'habitatge, amb la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paniker. I també parlarem amb Sor Lucía Caram de la visita que el president Salvador Illa continua avui a Ucraïna, amb Zelensky.
15: Salvador Illa s'ha trobat amb el president ucraïnès, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
16: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat, també hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. Aquesta nit hi ha hagut una aparent treva després de 8 dies d'atacs consecutius en què Moscou ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius de Kiev. I notícia que us avança Catalunya Ràdio. Es dupliquen.
11: Els casos de grip a Catalunya aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual són un miler. Tot i això, les soques que circulen no són especialment virulentes.
0: Ens ho amplia Txell Garriga.
11: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
17: No necessàriament provoca el típic quadro caparral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
11: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
17: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré manualitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
11: Txell Garriga pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb ronyó de porc.
13: L'any passat, un pacient de 66 anys va rebre un trasplantament de ronyó de porc a l'Hospital de Massachusetts. Va viure així durant 9 mesos, sense haver de sotmetre's a la diàlisi que havia necessitat fins aleshores. A principis d'aquest any va rebre un ronyó d'un donant humà que li permet viure amb certa normalitat.
15: Segons explica la revista mèdica de Lancet, aquest cas suposa el rècord de duració d'un trasplantament d'aquest tipus i suposa un gran pas endavant en la possibilitat de fer servir òrgans animals en persones.
0: I una altra notícia que avui us avança aquest programa relacionada amb els incendis. A poc a poc.
18: En l'últim any, només una trentena de municipis catalans han aprovat o han actualitzat el pla que estableix com han d'actuar en cas de perill per un incendi. De fet, poc més de la meitat de municipis catalans, 426, el tenen vigent. Des de Protecció Civil, això sí, el subdirector Sergio Delgado posa en valor que cada cop hi ha més municipis que se sumen a la llista.
19: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
11: Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys i Lleida és la capital més gran que no té pla. Fins ara no hi tenia l'obligació i ara hi estan treballant.
0: Retallada dràstica.
13: Volkswagen acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030. El comitè d'empresa de Seat no descarta que alguns siguin a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que el grup alemany estaria estudiant si directament fa desaparèixer la marca automobilística espanyola.
12: Són declaracions del president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, al Catalunya Nit.
20: Sí, todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
12: Al final de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup Volkswagen Europa.
20: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar.
12: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT, que segons alguns mitjans alemanys es voldria fer desaparèixer abans de 3 anys. Rafael de Ribot, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és divendres, però ja comencem a mirar cap a la setmana vinent. La setmana vinent comença el curs escolar, però es manté.
15: Els sindicats d'educació, USTEC i CGT, no aixequen la convocatòria de vaga per dimarts que ve, primer dia de curs, després que la trobada d'ahir amb la consellera quedés sense cap fruit.
0: Per tant, es manté la vaga. Maria Costa.
21: La consellera Esther Niubó demanava una treva, però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, insisteix que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi les millores sobre un calendari.
22: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
23: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
21: Els sindicats retreuen al govern que no s'hagi negociat durant l'estiu i que es vulgui enllestir ara a correcuita. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també parlarem de Cronos. Avui arriba als cinemes la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
24: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
25: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
24: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uquedi, Ana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a partir de les 10 en parlarem àmpliament amb un dels seus protagonistes, Enrique Uquedi, i també amb Fernando González Molina, director de Cronos, i també parlarem amb Patricia Plaja, que va ser la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost, i que té un paper molt important en el que va passar, però també ho explica la pel·lícula d'una manera molt, molt interessant. Defensa el sistema.
21: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors detinguts. Moreno tanca files amb el funcionament del sistema de protecció de menors. En canvi, Alicia Fernández, del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, considera que ha fallat.
26: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIs, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
27: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
0: I avui, Aitana al Palau Sant Jordi.
13: Del vespre, també actuarà demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana que ve des de fa temps, però que totes les entrades estan esgotades.
0: I també tenim nova música. Amb què estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? De Ginestar, en col·laboració amb Nil Moliner. Ginestar continua fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre amb un concert a la sala Rasmatàs.
15: I ara esport, Robert Prat, futbol en català.
28: Demà es compleixen 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Des de les 8 del matí fins a la mitjanit emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més emblemàtiques de Joaquim Maria Puyal. Avui Betis Madrid a les 9 i l'assemblea de socis del Barça serà el dia del Barça-Sevilla, el 19 de setembre.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí, repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
29: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix molta xafogor aquí, 24 graus de temperatura i a la majoria de portades coincideixen amb el titular que Pedro Sánchez es queda més sol defensant la gestió de la crisi amb Ceuta. Això és el que destaquen tant La Vanguardia com l'Ara, El Mundo, l'ABC o La Razón, que titula, per exemple, que Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. Les fotografies també van bastant en sintonia. A l'Ara hi veiem Sánchez a la tribuna del Congrés durant la seva compareixença ahir i a La Razón doble foto encarada. Veiem president Sánchez amb cara llarga, preocupat, tocant-se els ulls, i Feijó amb la mà al salat saludant com si li estigués dient adeu. L'ABC, però, és la que té la fotografia que més parla per ella mateixa. No hi apareix Sánchez i veiem tres cadires, la del mig buida, i a una banda la ministra Robles i a l'altra Marlaska. L'excepció la trobem al País, que no entra al fang i titula «Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi», mentre que el periòdico diu que Sánchez eleva el to davant Rabat. Això en un dia en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky, i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts vinent, quan ha de començar el curs.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els proves més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Corredo per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Castellterçol, 21 a Corbera de Llobregat i 24 a Santa Coloma de Gramenet. Carretera Clàudia Serra.
6: Circulació fluida en general, tret d'un tram habitual amb una mica més d'intensitat a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
5: Detectat 5 nous casos de pesta porcina africana a Collserola després de dues setmanes sense positius.
7: Tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis.
8: Des del primer positiu detectat s'han analitzat prop de 12.000 senglars i s'han trobat 384 positius de pesta porcina africana.
5: Més notícies. El port de Barcelona ja té dues de les grues més altes del món.
7: Són a la terminal Best i podran operar vaixells amb més de 24.000 contenidors.
5: Joan Garcia.
9: A la presentació, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància que els ports, com el de Barcelona, estiguin preparats per atendre el gigantisme creixent al transport marítim.
10: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores, que están a cientos de kilómetros de aquí.
9: Les noves grues de 55 metres són 8 metres més altes que les actuals i s'han posat a la banda més allunyada de la pista principal d'aterratge de l'aeroport per no interferir les operacions. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I dos apunts d'accidents a les comarques de Barcelona.
7: Doncs l'home de 58 anys, la primera és que ha mort un conductor d'un camió que ha volcat a la ronda litoral. És un home de 58 anys que ha mort a l'acte i és la dotzena víctima mortal d'accident de trànsit a Barcelona aquest 2026.
5: I l'altre, a Osona, s'ha encès un autobús a l'Eja, Vila Lleons, a Sant Joan de Vilatorrada.
8: Tant el conductor com els passatgers han pogut sortir sense prendre mal.
7: Ni passatgers ni conductor han pres mal, doncs tres dotacions dels bombers hi han treballat per apagar aquest incendi.
5: I cultura. Avui comença la Festa Major de Sabadell.
30: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions.
5: Fins lluny trobareu un bon grapat de concerts i propostes emergents. Per exemple, avui, The Alan Parsons Project, també l'Ala Love You, i a la plaça de Sant Roc, a quarts d'11, concert de Roger Pedrós. També avui arrenca el Festival de Rumba Barcelona.
30: Teixits.
5: Es fa a la plaça de Catalunya des d'avui fins diumenge. I un últim apunt, aquest de teatre, amb Emma Vilassau, Jordi Buixadera, entre altres noms, de la nova temporada del Poliorama. Ara passant 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Bon dia. En el sorteig de midia de l'onze d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: El 6 de març del 1986.
31: I el número de la sort, el...
32: L'11.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
33: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
34: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
35: T'ha anat bé de gust la rutina?
34: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
35: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: És un quart i mig de vuit i avui és 4 de setembre del 2026, un dia que sona així.
13: Els sons del matí.
14: Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc, però per primer cop avisa Rabat.
16: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
17: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
18: Mohamed VI es un asesino. I ustedes, unos pusilànimes.
19: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
20: Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral.
21: En aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
22: Aquí hem fallat com a sistema, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Boicot.
15: Interdicció de tota relació comercial o social amb algú, amb alguna entitat, etc., amb el propòsit de coaccionar-lo o punir-lo. És el que ha intentat Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, pretenia que les comunitats plantessin avui Hisenda a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, però els governs autonòmics li han vingut a dir que chao pescao.
0: Risc.
15: És la possibilitat que ocorri un perill o una situació desfavorable. Encara que la vida de vegades no ens queda altre remei que assumir-ne per aconseguir els nostres objectius, convé minimitzar-lo. Això passa, per exemple, perquè els municipis tinguin plans d'actuació pel risc d'incendi i poc més de la meitat en tenen, segons us avança avui aquest programa.
0: SEAT.
15: La Societat Espanyola d'Automòbils de Turisme va obrir la primera factoria el 1953 a la Zona Franca de Barcelona, d'on van sortir models tan icònics de la SEAT com el 600 o el 127, lligats tecnològicament a la italiana Fiat. El lligam amb Volkswagen va salvar SEAT de la fallida, però potser acabarà suprimint la marca per centrar-se en Cupra a partir del 2009. Renovar-se o morir?
0: Posem-hi ara tres xifres amb Ara García. 2.000.
6: Barcelona preveu tancar el 2026 amb prop de 2.000 noves dates de desnonaments. Després d'anys de descens de desnonaments per les moratòries estatals lligades a la Covid, sembla que ara els casos aniran a l'alça. El 2025 ja van créixer un 3%.
0: 2028.
6: La Generalitat prorroga el servei de banca mòbil als municipis sense oficina fins al 2028. CaixaBank i Caixa d'Enginyers s'encarregaran d'aquesta cobertura en més de 450 municipis catalans. La xarxa estarà formada per un total de 13 oficines mòbils equipades amb caixers automàtics.
0: 7.
6: Són les tones de llúpol mediterrani que es preveuen collir a Prades, al Baix Camp. La collita d'aquest llúpol per fer cervesa comença avui. Els camps de Prades tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les grans regions productores del centre d'Europa.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una pissarra d'una escola, dues alumnes i una mestra, escrivint-hi amb guixos. Totes tres porten vel.
8: És la imatge que ha triat La Vanguardia per explicar que l'extrema dreta francesa vol un referèndum per prohibir el vel a l'espai públic. 8 mesos abans de les eleccions presidencials reobre així el debat, i és que explicar el tema identitari és més còmode per l'extrema dreta que no pas parlar del seu programa econòmic.
0: A la segona imatge veig una zona boscosa, completament cremada, amb uns arbres de fons i Barcelona just darrere.
8: És la zona de Collserola que es va cremar la setmana passada, la foto la veiem al periòdico i és notícia perquè el Parc Natural es planteja tallar arbres i matolls, dit d'una altra manera, reduir l'espessor en punts de la serra per evitar que un nou foc arribi a endinsar-se a la zona més boscosa del massís.
0: La tercera fotografia ens arriba des de Jerusalem. És la d'un cartell d'un artista palestí amb totes les dates dels concerts de la seva propera gira i un enorme segell a dalt, a la dreta on hi diu posposada per motius d'avisats. Jordi Brascó, què hi veus?
23: I veig el cantant Saint Levant, un fenomen de masses ara mateix en el món àrab i també a nivell internacional, com demostra aquesta gira que havia de fer. 3 concerts a Nova York, 3 a Los Angeles... Bé, tots posposats perquè Estats Units li ha fet saber que necessita realitzar comprovacions extra que es podrien allargar mesos sobre el seu passat i present. Saint Levant, que advoca sense embuts per una Palestina lliure, ha dit que li agradaria poder explicar més coses sobre el tema, però que de moment no pot.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I avui a la cara ve del temps us expliquem els resultats sorprenents d'un exercici d'adaptació al canvi climàtic que han fet el Penedès. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb un viticultor de tota la vida, Gelida, que a més de fer la seva feina, s'ha dedicat a apuntar meticulosament totes les inclemències meteorològiques i de la vinya dels últims anys.
1: M'explicava que avui, 4 de setembre, avui, acabaran la verema. I em deia que fa 20 anys aquestes mateixes vinyes les collien durant la segona setmana d'octubre. I el mateix ha passat amb l'inici de la verema, que va ser el 3 d'agost, un mes abans que antigament. I ara ve la part sorprenent. Tenint en compte la calorada insuportable que ha estat fent tot l'agost, van decidir que en lloc de treballar durant el dia, començarien a veremar a les 3 de la matinada i acabarien abans de les 11 del matí. I amb això han aconseguit més comoditat pels treballadors, més qualitat del raïm, pel fet que aquest raïm ha entrat a celler a 20 o 25 graus en lloc de 35 o 40, i un estalvi energètic important per no haver-lo de refrigerar tant. Fixeu-vos que aquesta és la clau de l'èxit per adaptar-se al canvi climàtic. Trobar fórmules que ens permetin mantenir la productivitat, però al mateix temps viure millor i contaminar menys.
0: Gràcies, Eloi.
1: Fins ara.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: I dijous l'Enigmàrius feia: escala una agulla com qui puja a l'Everest. I la resposta era: enfila. Enfilar una agulla és passar-hi el fil per l'ull, però enfilar-se és sinònim d'escalar. Una agulla és un cim i a l'Everest s'hi puja en fila, fent molta cua. Divendres, Enigmàrius tendres, el d'avui, molt saborós. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari, de 6 lletres. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La clau de l'estudi està en el fet d'escoltar música en directe, així que si ets fan del heavy metal però no vas mai a un concert i la notícia, el teu llindar del dolor és exactament el mateix que el meu, per exemple. Ara bé, si t'agrada aquesta música i acostumes a anar a concerts en viu, l'estudi diu que suportaràs millor el dolor. Aquesta és la conclusió d'una investigació que ha posat a prova la resistència al dolor que causa suportar, per exemple, posar un braç en aigua gelada. L'estudi va fer proves a 200 persones, 122 de les quals eren fans de la música heavy metal. Tots els participants van mostrar dolor, però els aficionats al heavy metal van exhibir una capacitat més gran per suportar-lo perquè, segons diu l'estudi, van saber acceptar les sensacions desagradables i centrar-se en els factors positius de l'experiència.
0: I això real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
10: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26% i 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
5: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe és una notícia real. L'estudi l'han fet neurocientífics d'un institut alemany. Els participants hi van participar després d'haver anat a un festival de música. De fet, l'estudi es va fer el 2023 i els resultats s'han fet públics ara.
0: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
0: I al punt d'arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
25: Avui serà un bon dia perquè algú arribarà de vacances, de lluny, d'Austràlia o de Cadis, és igual, però exhaust. I a l'obrir la porta de casa, de cop, s'adonarà que és més gran del que la recordava. Que el color groc periquito del passadís va ser realment encertat, vibrant i esperançador. Fins i tot, qui ho havia de dir, agrairà la dolça remor de les veus dels veïns, que sembla que ara sí firmaran el divorci. I per fi arribarà l'esperadíssim sofà, però just abans del salt la veurà, marró, velós i cruixent, la reina de les paneroles. Però pensarà que sempre s'agraeix una mica de companyia, sobretot si per fi és a casa. Ja

0: Ara són 8:15. Avui és divendres 4 de setembre, ens despertem amb 26 graus al Raval de Barcelona, 21 a Camarasa i 18 a Olot. El dia en què entrevistarem la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. Què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que a 11:15, el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha convocat els consellers d'Economia de les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la proposta de nou sistema de finançament.
2: És el que van pactar a principis d'any el PSOE i Esquerra, que només compta amb el suport de Catalunya i les Canàries. Madrid ja ha dit que no pensa anar-hi.
1: Alberto Núñez Feijóo protagonitza aquest migdia l'acte d'inici de curs polític del PP, l'endemà del cara a cara amb Sánchez al Congrés sobre Ceuta. El president espanyol és l'únic que no acusa el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva.
2: Però ara obre la porta a prendre accions contra Rabat si s'acaba demostrant el contrari.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
1: Enmig del debat migratori, 80 persones han mort en un naufragi d'un caiuc a les Canàries. L'embarcació havia sortit de Gàmbia. S'han pogut rescatar 45 supervivents.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, us avancem avui que aquest estiu s'han doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400.
1: I preocupació entre els treballadors de Volkswagen, que acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030.
2: La retallada pot afectar les plantes de Seat a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que directament podria el grup alemany suprimir la marca espanyola.
0: En esports, el Barça fixa l'assemblea de socis el 17-19 de setembre, el dia del Barça-Sevilla. S'ha aprovat l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9. Avui José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asensio, mentre que el futbol en català compleix demà 50 anys. Durant tot el dia matrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyal.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui tindrem 3 dies de temperatures extremes. Saloi.
4: Bon dia. Sí, amb màximes de 35 a 40 graus a gairebé tot l'interior, fins a 33 a la costa. Aquest matí tenim alguns núvols baixos matinals. Demà i diumenge farà sol, però hi haurà alguns núvols primets i més calitja.
1: I mobilitat també a aquesta hora, sense incidències destacades, però amb retards habituals. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, per exemple, a l'R14 ja veiem retards de fins a mitja hora. A l'R16, els trens que estan venint des de Tortosa van amb endarreriments de 10 minuts, també retards de 10 minuts a aquesta hora en els trens de l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. I si teníeu previst anar a Ricard a la Festa Major de Sabadell aquest cap de setmana, sí, sapigueu que la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat oferirà servei durant tota la nit, avui, demà, diumenge i dilluns.
1: Una informació que no hauríem d'haver explicat, perquè ara Sabadell serà una munió de... de gent. Gràcies, Maria. I pel que fa a les carreteres, de moment, matí tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, sense incidències ni retencions destacades, sí que hi ha densitat en vies habituals d'entrada a Barcelona, a la C58 cap al Nus de la Trinitat i en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
1: I ho rebatem també amb les portades. Marc Jurado, bon dia. Centrades, bon dia, en la solitud de Pedro Sánchez.
7: I això és el que destacen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico, el primer titular de fet que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La Vanguardia, però Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc, titular que ja havia passat a l'Ara. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés, i a Madrid la premsa conservadora aprofita per sucaripar. La Razón, Sánchez es queda sol a la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Les fotos, per cert, a la majoria de diaris també aboquen la solitud de Sánchez.
1: Avui a la Gorda matí de Catalunya Ràdio, a les 9 del matí tindrem Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades de la premsa. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui pràcticament tot sobre el debat al Congrés sobre Ceuta.
8: El periòdico lamenta que Sánchez no respongués les qüestions que ell mateix havia fixat i que motivaven aquesta compareixença. No va calmar, diu, la crisi i va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua assumida en el caos. Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya, i diu que Sánchez va ser incapaç de restaurar la confiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc. Editorial de La Vanguardia, que exposa que el ple del Congrés no va portar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol. L'Ara, que també conclou que el Marroc és el gran problema de la política espanyola, i afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí, mentre que l'editorial del País és probablement el més tebi. Evita criticar el president del govern espanyol i simplement diu que el govern espanyol hauria ara de redefinir les seves relacions amb el Marroc.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
9: L'Ajuntament de Tarroja de Segarra ha impulsat una ordenança contra les pudors al seu terme municipal, on hi ha projectades dues plantes de biogàs per tractar 335.000 tones de residus l'any, segons publica el Segre. Aquesta localitat de 170 habitants és pionera a la província en posar límits a l'anomenada contaminació odorífera. El reglament que tramita Tarroja estableix instruments de control per les activitats econòmiques que s'implantin, així com sancions per als infractors. El text obliga a justificar com compliran els valors límit previstos i el consistori els pot requerir un pla de gestió d'olors. A més de les sancions econòmiques, la regulació contempla la suspensió de l'activitat entre 6 mesos i 2 anys.
10: La Universitat Feu Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
11: Les dades s'han convertit en un recurs clau per entendre el mercat i prendre més bones decisions empresarials. En un entorn professional cada vegada més digital, creix la demanda de perfils capaços d'analitzar informació, detectar tendències i transformar grans volums de dades en coneixement útil per a les organitzacions. Aquesta és la base de la intel·ligència de negocis, una disciplina que combina tecnologia, anàlisi i estratègia per donar resposta als reptes actuals de l'empresa.
10: T'apassionen l'anàlisi de dades i el desenvolupament empresarial? La Universitat Feu Abat Oliva t'ofereix el nou grau en intel·ligència de negocis, Business Intelligence, que et forma en l'anàlisi, els sistemes i les estratègies i que també pots cursar com a doble grau en direcció d'empreses. Canvia el teu present, crea el teu futur.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui no ha calculat bé?
13: Un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba tocada al Palau de Carles V. El parkour consisteix a anar salvant obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia. Ho explica el diari Sur.
1: I si aneu al Delta de l'Ebre, hi trobareu uns nous senyals de precaució.
2: És el senyal de trànsit de precaució, el triangle, però dins hi ha un dibuix on es veu un ànec i els seus pollets. Concretament, són el camí d'accés a les salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, un dels espais de més valor ecològic. Pretén reduir la velocitat dels vehicles i evitar l'atropellament de polls i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
1: No tot tanca.
13: Un jove forner ha salvat una fleca del Poblenou a Barcelona. Llegim al web de BTV que diu, érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat i cafè d'especialitat per emportar.
1: I s'ha acabat fer safreig.
2: Perquè la justícia obliga una promotora a aïllar acústicament un bloc de pisos de Tredòs a Naut Aran, on els veïns se senten parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels seus residents. Ho recull el Segre.
1: D'Osona, al Kirguisistan. Per què?
13: Per participar en els Jocs Nòmades, un mundial de jocs ancestrals d'Àfrica i Àsia Central. Qui ha anat a participar-hi, Jordi Soler, un veí de Sant Miquel de Balenyà, recull la seva història al 9-9.
1: I si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
2: Perquè la gelateria La Central Heladera de Cambados a Galícia elabora desenes de gustos, entre els quals s'han posat de moda gelats amb alcohol, com el gelat de vinegre Godello, de licor de cafè, d'Estrella Galícia o del Barinyo. Uns 10 litres de gelat contenen 5 litres de vi, aproximadament 6 graus d'alcohol. Aquest estiu ha estat parada obligatòria perquè ha passat per la zona, tenen tant d'èxit que ja es plantegen obrir altres botigues, ho recull la Voz de Galícia.
1: Hi ha els destacats en internacional i economia en Frederic Pincel i la García.
14: Molta cosa avui sobre intel·ligència artificial.

0: ser la punta de l'iceberg perquè el ciberatac no va ser puntual, va durar 3 mesos i que va ser una organització bastant més gran. Mentrestant, la premsa del Marroc continua carregant contra l'informe policial que parlava com a mínim de passivitat de la policia marroquina en l'entrada massiva a Ceuta. Diaris com Le 360, El Yayoum 24 o Yabiladi parlen de relat manipulat i inventat. I diaris de tot el món recorden en portada l'activista feminista Gloria Steinem, morta ahir als 92 anys. El Guardian la recorda com la més gran i com a pionera, mentre que el Washington Post diu que si només es vol llegir un dels textos de Steinem, recomanen el reportatge que va fer quan es va infiltrar a Playboy fent-se passar per una conilla.
1: I en plan econòmica, 5 dies pronostica que les energètiques dispararan el seu benefici aquest any gràcies als preus rècord en gas i petroli. Assegura que la suma de beneficis d'Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol i Moef apunta a més del doble que el 2023. I un dels noms més repetits avui a la premsa Salmó és Volkswagen. L'economista diu que l'empresa té un excés de capacitat de 500.000 cotxes i deixa a l'aire el futur de 4 plantes d'Alemanya. Expansió lamenta que el pla de reajustament de la companyia no especifica si les retallades afectaran a SEAT. I sobre això, l'ON Economia destaca que la revista alemanya Wirtschaft Woche ha filtrat un document de Volkswagen que preveu la desaparició de SEAT abans del 2030.
0: I què destaca en aquest cas la premsa esportiva, Robert Prat?
2: Doncs que el futbol en català compleix demà 50 anys. Soc català.

0: aquesta efemèride la commemorarem demà a Catalunya Ràdio, aquests 50 anys de futbol en català.
1: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi.
0: El primer partit en català va ser el Barça-Las Palmas, que va transmetre Joaquim Maria Puyal.

0: per commemorar aquesta festa de les transmissions en català durant tot el dia de demà, des de les 8 fins a les 12 de la nit, l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrà algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. El diari Ara destaca que el Barça s'ha gastat 1.163 milions en el Camp Nou i que no n'hi ha prou. L'esport, que el Barça blinda Hamza Abdelkarim, 150 milions de clàusula, i La Vanguardia diu que José Mourinho sentencia Asencio, és expeditiu amb els seus accessos.
1: No toque, por favor, no toque, por favor! Una vegada més, la incompetència d'alguns professionals ens està impedint aquí poder tenir la connexió que en tenim prevista. Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo.
2: Quanta raó tenia, encara s'ha acabat el cajetín i alguna cosa més. I acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció a la història de l'Imparcial, el restaurant espanyol de Buenos Aires, on està prohibit parlar de política i de religió.
4: En aquest local estan terminantment prohibides les discussions de política, religió i les polèmiques de taula a taula. Aquest és el missatge que presideix la barra d'aquest restaurant de la capital argentina. El seu propietari, Jorge Dutra, explica 20 minuts que el va batejar amb aquest nom perquè eren habituals les discussions entre persones. Per això va pensar que l'única norma per poder-hi entrar fos aquesta.
2: Amor etern, però sota l'aigua. Una parella es va casar en una església inundada a les Filipines.
5: Ho recull la CNN, que explica que ni les fortes pluges del monsó van impedir que una parella decidís casar-se a l'església de Sant Joan Baptista, malgrat que el temple estigués absolutament inundat amb tanta aigua que arribava fins la cintura. De fet, la núvia va haver d'escurçar-se el vestit per poder caminar fins l'altar. Amics i familiars també van acceptar mullar-se fins a escoltar "Sí, ho vull". Esperem que el matrimoni no faci aigües.
2: Oh. I benvingut, Mr. USS Lincoln. 5.000 marines desembarquen a la ciutat del pecat de Tailàndia.
4: Sí, la ciutat de Pattaya és considerada la meca mundial del turisme sexual. Aquesta setmana hi han arribat 5.000 marines, la majoria dels quals de 20 anys, que portaven 286 dies a alta mar. Això són 9 mesos i mig a alta mar.
2: Ui, ui.
4: Llegim a La Vanguardia que la ciutat els han rebut amb els braços oberts i cartells de benvinguda en els seus punts més concorreguts, perquè l'oferta d'oci es veu que és variadeta. Dit això, les autoritats locals recorden que Pattaya és una ciutat decent i que la prostitució és il·legal a Tailàndia.
2: I que no li esquifaran avui?
5: Avui felicitem l'actriu Yolanda Ramos, arriba als 58 anys, també celebra el seu aniversari l'actor Ivan Massaguer. En fa 50 i acabem amb la megaestrella de la música, Beyoncé, en fa 45.
2: I el Santoral?
5: Sant Moisès, Santa Rosalia, Tratrà, Sant...

0: Bonifaci, i avui també és el dia de la Mare de Déu de la Consolació. Doncs mira, ja saps que toca.
1: Què vols dir?
0: Consolar-se. Hi ha moltes maneres.
1: Aquest és el repàs a la premsa d'avui i alguna cosa més. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
3: 4 de setembre de 1976, el número 16 de la revista Interviu s'ha esgotat a tots els quioscos. Tothom parla del mateix. Marisol, l'actriu que el franquisme va voler convertir en la nena prodigi del cinema i de la música, apareix despullada a la portada ensenyant els pits. Aquesta imatge i aquest exemplar de la revista Interviu quedaran com un símbol de la llibertat per un país que sortia de 40 anys de dictadura. Umbral diu que la democràcia a Espanya va començar precisament aquell dia. Les fotos les havia fet César Lucas 6 anys abans en una sessió privada i Marisol no en va veure mai ni un duro. I ara fa 50 anys s'estava preparant el primer 11 de setembre sense Franco. A Barcelona s'esgotaven les banderes catalanes i tot el catalanisme volia celebrar la diada al Parc de la Ciutadella. El governador civil no va donar permís per fer-ho a Barcelona. Tenia por que hi anés massa gent. Podien manifestar-se l'11 de setembre, però, això sí, havien d'anar a Sant Boi.
4: Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
5: Chato! L'estiu s'acaba!
6: T'agradi no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Latinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7:46. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Xile Solanes i Francesc Soler. Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
11: On s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
1: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
12: Però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà en conseqüència.
13: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en conseqüència. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: I Salvador Illa s'ha reunit amb Vladimir Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
11: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
1: Us avança també el matí de Catalunya Ràdio. Aquest estiu s'han duplicat els casos de grip a Catalunya.
12: Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual és tenir-ne un miler a aquestes altures. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importants de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, a Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
14: No necessàriament provoca el típic quadre caparral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
1: I detecten 5 nous casos de pesta porcina africana a Collserola després de 2 setmanes sense positius.
11: Tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural a 19 municipis.
1: Avui també parlarem de Cronos, una pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, que avui arriba als cinemes.
12: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir al Liceu de Barcelona, reconstrueix les 124 hores que van permetre desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
1: I també es notícia Joaquim Maria Puyal. Demà farà exactament 50 anys que va narrar un Barça a les Palmes en català i va marcar l'inici de 50 anys de futbol en català.
11: Demà a les 8 del matí i fins a les 12 de la nit l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades com el Wembley 92 o el Barça Getafe del 2007 que recordareu per l'encara Messi del Puyal.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions ara mateix. Comencem per Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
17: Molt bon dia.
1: I a Girona, Laia Claret, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Arrenquem amb Tarragona, Clara, perquè processen dos agents dels Mossos que van abatre el vigilant de Securitas l'any 2021, que va disparar a quatre persones a la ciutat de Tarragona.
17: Sí, el magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. L'acusació celebra la decisió del jutge, però creu que s'hauria d'incloure més agents. Per la seva banda, el lletrat, que representa els Mossos, apunta que el jutge no ha concretat quina hauria estat una acció proporcionada de les policies. I d'altra banda, Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. La cervesera catalana d'Am va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament, i ara involucra unes 25 persones.
1: I a les comarques de Barcelona, Marc, pendents avui de Collserola.
16: Sí, ja han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de dues setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. I pel que fa a la cultura, diversos apunts. Avui, que és divendres, el primer comença la Festa Major de Sabadell, el segon arrenca el Festival de Rumba a la plaça de Catalunya de Barcelona i el tercer, aquesta nit, hi ha concert d'Aitana al Palau Sant Jordi.
1: I com que és divendres, més cultura, perquè a les comarques de Girona i Lleida l'Urgell, per exemple, cita la literatura i arrenca la Fira del Llibre del Pirineu, que celebra 30 anys, Estela.
19: Sí, i ho fa organyant el seu millor moment. En aquests 30 anys ha anat creixent i s'ha convertit en una gran festa de la llengua i la literatura. Aquesta tarda ja hi podrem trobar les primeres parades. En total n'hi haurà 35 d'editorials i llibreries, i aquest any s'estrena un nou escenari amb la música en directe, per exemple, de Judith Nederman. La jornada sobre la salut del català es dedicarà a la llengua cantada i l'acte més popular serà un cop més la carrerada de llibres amb centenars de persones que llegeixen alhora a la carretera C14. Tot això ho estem dient en un inici de setembre que ens pot tornar a portar registres extraordinaris de temperatura. Veurem si avui a Lleida arribem als 40 graus. La màxima fins ara en un mes de setembre és de 38,1 al 1987.
1: Al·lucinant, això, 40 graus.
19: Veurem.
1: 4 de setembre, ho sabem.
19: No s'acaba mai.
1: Sí, sí, no, no, ja. I per acabar, a Girona, la Casa de Cultura acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, amb recursos adaptats també per acostar l'art del Renaixement a tot tipus de públic, també amb dificultats visuals, Laia.
20: Sí, es vol fer més comprensible, més vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar tots els detalls de l'obra, és a dir, que siguin més grosses del normal, com ara la Gioconda, també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions en relleu perquè la gent les pugui tocar. També destaquem aquí a Girona que el govern municipal treballa per modificar el contracte de recollida de residus, força polèmic aquí. Des que el 2024 es va implementar el nou sistema de contenidors intel·ligents i horaris de cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis, s'ha hagut d'adaptar, aplicar. Ara l'alcalde en fa una bona valoració de moment, però sí que contempla una modificació més estructural de cara a la tardor.
1: Així estan les coses a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
21: Bon dia.
1: Bon cap de setmana.
16: Igualment.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si hem de sortir ara de casa, sapiguem quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, com dèiem, sembla que avui i el cap de setmana tindrem temperatures de rècord. Eloi Colomí, bon dia.
23: Bon dia. Sí, ahir ja vam tenir rècords en 27 estacions del Meteocat, que tenen més de 20 anys de dades. Ahir es va arribar també a 37 graus a Lleida, 38 a Tremp, 39 a Riba-roja d'Ebre, i avui segurament s'assoliran els 40 graus al Segrià i també a la Vall de l'Ebre, i més de 35 graus a moltes, de fet, a pràcticament tot l'interior. Hi ha quatre núvols baixos al sud del país. El cap de setmana es mantindrà més o menys assolellat, potser amb alguns núvols prims i calitja, i sobretot aquestes temperatures tan altes que, això sí, començaran a baixar a partir del dia 9, a partir de dimecres, sembla que baixaran en picat.
1: I pel que fa al trànsit, sense incidències destacades. Clàudia Serra.
24: Sí, de moment un matí tranquil. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals, com l'AP7 a Barberà en sentit sud, la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també la C58 a Ripollet en sentit Sabadell i l'A2 a Cornellà cap a Barcelona, en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
0: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta. És treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de dues jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
15: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels dos dies setmanals que hi anaven fins en aquell moment, hi hauríem d'anar tres, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar 5. Bé, arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure a fora o no viu a Barcelona.
0: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Notes de veu breus al 636 36 0609. I com cada matí a aquesta hora repassem el preu de les coses amb Lara Garcia. Avui analitzarem què costa que un serraller ens obri la porta de casa si ens deixem les claus a dins.
24: En ciutats grans com Terrassa o Sabadell els preus ronden els 55-65 euros sense comptar el desplaçament. És el cas de la serralleria Crespo de Terrassa.
18: Cobrem entre 55 i 75 més IVA. Quan em truquen de fora jo sempre recomano que busquin algú d'allà. El temps que gastes la benzina i jo els recomano que busquin algú de la seva zona.
24: Quan som en zones rurals o de muntanya, normalment es dispara el preu perquè hi ha menys serrallers i normalment doncs s'han de desplaçar més lluny. Per exemple, a la Cerdanya, el Manyà de Puigcerdà cobra 75 euros més IVA i desplaçament, cosa que normalment s'enfila per damunt dels 110 euros. I si és a partir de les 10 del vespre, encara és més car.
21: Nosaltres fins a les 10 de la nit cobrem sobre uns 100-120 euros, però que és fora d'horari, i a partir de les 10 de la nit cobrem 150 euros més IVA, més el desplaçament.
24: A Lleida hem trobat la serralleria catalana, que cobra uns 60 euros en horari comercial i 80 fora d'horari, però en aquest preu ja inclouen el desplaçament i, de fet, són molt crítics amb els serrallers que no inclouen el desplaçament dins del preu.
25: I hi ha molt abús amb això. Aquests que cobren aquestes quantitats no són serrallers, són lladres directament, no? Però si nosaltres, en un horari comercial, habitualment, això ràpid, pim-pam, 50 més IVA.
1: Més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costen les festes majors del nostre poble? Ot Serra, bon dia.
26: Bon dia. L'estiu és sinònim de festa major. Fins fa uns dies s'ha celebrat la de Granollers, que tenia un pressupost de 486.000 euros. Serien uns 7 euros i mig per habitant. A Vidreres va començar ahir la festa major i s'allargarà fins dilluns. En aquest cas, el pressupost preveu una despesa de 232.000 euros, 26 euros per veí. I en un municipi petit com Tornabous, a l'Urgell, de 800 habitants, la despesa prevista en festes populars són 22.400 euros, uns 28 euros per habitant.
27: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
1: I per arribar al punt de les 8 del matí, què diuen les xarxes? Quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
28: Bon dia, Ricard. Tu saps que aquesta marca de roba Desigual, sí, amb aquests estampats i aquests, sí, colors? Doncs sí, mira, ha aixecat polseguera a xarxes després de publicar una campanya publicitària on hi veiem unes models estrangeres més experts que un tematge que es passegen per la ciutat fent befa del trànsit, del gran volum de coloms o dels carteristes, per exemple. És una campanya feta en anglès, esclar. Escoltem-la.
29: Everybody wants your bag.
30: Real ones know Cafe Canguelo, the quietest place for a walk.
29: Amor, hasta la micha, deixa'm passar.
30: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat en l'assistent.
28: Bé, és una campanya que ha generat una allau de crítiques. Com diu un usuari d'Instagram, aquest pas no compraran roba de Desigual ni les professores d'anglès. Des del matí de Catalunya Ràdio animem el col·lectiu de professores d'anglès a que després de descartar Desigual no vagin totes de cop a la tienda de l'Olin, que aquesta gent reben els palets de bruses cada dimarts i encara es quedaran sense gènere. O sigui que calma en aquest tema.
1: Ens escoltem a les 11 amb el dilema, amb Judit Mascarenys al Llàcer. Fins ara, Elisenda.
28: Fins ara.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Matí de moment tranquil a les carreteres. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals. Aquesta hora la P7 a Barberà en sentit sud, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i a la 2 a Cornellà cap a Barcelona. També en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però com dèiem, sense provocar aturades destacades.
0: No ho passen davant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar crítica públicament al govern de Pedro Sánchez. El president nord-americà diu que porta Espanya pel pedregar i qualifica d'insòlita l'entrada massiva d'emigrants. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca SEAT. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. El possible aixecament de les restriccions vigents d'accés al medi natural després de l'aparició de 5 positius de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense nous casos. Tots els senglars infectats s'han localitzat dins l'àrea delimitada com zona del risc. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. 10 dies després de la tragèdia de la Gran Riuada al nord del Nepal, els equips de rescat han aconseguit recuperar 2 supervivents. Les 2 persones les han trobat en uns dels túnels d'unes instal·lacions hidràuliques i no es descarta que hi pugui haver més gent atrapada. I Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per adults, Jim Quinn, i l'última cinta de terror, Dilay Roth, Dulce Sabor a Muerte. Ricanesi, tot bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que juguen el diumenge els dos equips. Els blaugranes visitaran a València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. També en futbol, el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre, mentre que el Barça femení sabrà avui a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions. I Pau Bladós ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre aquesta matinada amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6 a 4 i 7 a 6.
0: Ens espera un matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.
3: Rescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem el Consell de Política Fiscal i Financera. Aprovarà avui el nou model de finançament autonòmic, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les 2 autonomies que donen suport, Catalunya i les Canàries. El govern de la Comunitat de Madrid no assistirà a la reunió perquè està en contra de la reforma. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, de fet, ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple amb la intenció de fer descarrilar el projecte per falta de quòrum. Però cap altre govern autonòmic ha renunciat hores d'ara a assistir a la reunió a Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gamberrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta de reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i, com us dèiem, les autonomies que hi donen suport. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si això s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta punta Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no hi ha proves. Madrid, Anís, a Indiaja.
4: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve.
0: Les explicacions de Sánchez només han convençut el seu propi partit, la resta l'han censurat. El president espanyol, com dèiem, s'ha quedat sol i ha hagut de fer front a una pluja de crítiques que li han caigut des de tot l'arc parlamentari. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo i el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueres, de Junts.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
7: Mohamed VI es un asesino. I ustedes, unos pusilánimes.
8: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Suma tampoc han fet costat a Pedro Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable i Vox l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. Qui també ha aprofitat aquesta situació és Donald Trump i ha carregat contra el president espanyol una altra vegada. En una entrevista en un mitjà britànic ha assegurat que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
9: What's happening there is very sad to watch.
10: El que està passant allà és molt trist de veure i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
3: Trescat Info.
0: El president Salvador Illa es va reunir ahir amb Volodymyr Zelensky, qui va traslladar el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. Illa li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
11: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i que els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també hi era Jaume Collbon i el conseller Jaume Duch. I és que la visita s'ha fet després d'una escalada dels atacs russos. Durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i amb míssils.
3: 3CAT Info.
0: Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa a l'aire el futur de la marca SEAT. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí a l'any 2030. S'afegeixen els 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carrero, no descarta que alguns dels acomiadaments afectin la plantilla catalana. Declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: Els plans de Volkswagen no preveuen l'electrificació de cap model de SEAT. Això ha coincidit amb la publicació en diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de SEAT asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. L'aparició de 5 positius nous de peste porcina africana allunya una possible retirada de les restriccions entre les quals els accessos a Collserola, arriben després de dues setmanes sense casos detectats, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restringit l'accés al medi natural en 19 municipis. Des del primer positiu detectat s'han analitzat prop de 12.000 senglars i s'han trobat 384 casos positius de peste porcina africana. Anem ara fins a Lleida perquè una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica d'aquesta ciutat ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Per Joan Álvarez.
13: L'equip investigador del grup Fenotipat Clínic i Molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat 2 estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
14: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques. I això ens permetria millorar la predicció dels pacients i en aquest cas de la mortalitat dels pacients.
13: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients.
14: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
13: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
0: Els casos de grip a Catalunya pràcticament s'han duplicat aquest estiu. Si l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana, en aquesta època només la setmana passada se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i les soques del virus que estan circulant serien similars a les de l'any passat i tampoc són més virulentes. El que sí que alerten és que els símptomes podrien ser lleugerament diferents. Sentim Jacobo Mendioroz del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
15: No necessàriament provoca el típic quadre caparral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud, on ha estat tenint incidència alta. De totes maneres, no està previst que això modifiqui el calendari de vacunació per la grip, que començarà a partir del 5 d'octubre pels col·lectius de més risc, que a partir del 26 s'obrirà la resta de la població. D'altra banda, també preocupa l'increment de persones que aquest estiu han requerit assistència mèdica per les altes temperatures, sobretot per instal·lacions i cops de calor. Salut ho estudiarà a fons.
15: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: En aquest sentit, els consells són els de sempre: mantenir-se hidratat, evitar les activitats en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. I sobre el Tibet, bones notícies: han rescatat en vida 2 persones 10 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i el Tibet. Els equips que treballen a la zona els han rescatat dins d'un túnel d'una instal·lació hidràulica. Algunes fonts apunten que també haurien sentit més veus i això fa pensar que hi podria haver altres persones atrapades però en vida. Els treballs no s'aturen mentre algunes famílies opten per fer els funerals tot i no tenir els cadàvers. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre del 1.000 i els desapareguts freguen el 5.000.
16: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
17: T'ha anat bé de gust la rutina?
16: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
17: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Info.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Pel que sembla, avui tenim un dia bastant més tranquil que el deia les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, sí, en comparació amb el matí d'ahir, aquest està sent un matí molt més tranquil. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals a aquesta hora, com l'AP7 a Barberà, en sentit sud, la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i l'A2 a Cornellà cap a Barcelona. També en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R14 de Rodalies, el tren de la Plana Picamoixons, que havia d'arribar a Barcelona, estació de França, a les 9:05, circula amb 30 minuts de retard.
3: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
18: Temps marcat per la calor. La temperatura torna a pujar. Avui les màximes poden fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines. Per tant, un dia de calor, i no només de calor, sinó que un cap de setmana que es mantindrà amb temperatures clarament superiors a les normals per l'època. Amb força sol, tant avui com demà, com diumenge. Potser les tardes hi hagi algunes nuvolades al Pirineu, sobretot diumenge a la tarda, que no descartarien que pogués haver-hi alguna primera gotellada. I la setmana que ve, posada l'esperança, amb un augment de la inestabilitat que entre dilluns, dimarts i sobretot dimecres portarà un altre cop ruixats, tronades al país, però sobretot portarà a partir de dimecres de la setmana vinent una normalització de la temperatura.
0: Cronos és la gran novetat a les sales de cinema aquesta setmana. Les pel·lícules, la pel·lícula, vaja, que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils, s'estrena juntament amb l'última cinta de terror d'Iliai Roth i una pel·lícula d'animació per adults. Ho repassem amb el Marc Garriga.
19: Cronos pateix per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula. Segurament això ha provocat que ni un director irregular però comercial com Fernando González Molina, però tampoc un guionista reconegut com Alberto Marini, s'hagin atrevit a ficcionar a partir del que va passar. Una part essencial del que hauria de ser un film que es basa en fets reals és que construeixi una narració nova per una nova finestra, però en canvi el film es limita a relatar exactament com va passar tot i això està reservat als documentals. No s'indaga en l'entorn dels terroristes a Ripoll, que seria una altra pel·lícula molt més interessant, ni hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi. Fins i tot és qüestionable com mostra la comunitat magribina en un moment d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat, per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte parcial, inoportú i innecessari. Jim Queen és la perla de la setmana. Sens dubte és una de les millors o la millor pel·lícula d'animació per adults en molt temps. Una irreverent i delirant comèdia esbojarrada sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. En definitiva, una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant, amb imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable que és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com els seus detractors. Al capdavall, fa servir la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis i d'empatia.
20: What happened? Someone hurt me, mommy. Who? Me.
19: Aquesta setmana hi ha una nova ració de cinema de terror. Dulce sabor a muerte, d'Eli Roth, el director de Cabin Fever i Hostel, és un divertimento amb grans dosis d'humor negre que encadena una mort rere una altra de manera explícita i salvatge, però també molt imaginativa. L'origen de tot són els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics i implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. És una pel·lícula divertida, en gran part, reservada, això sí, en tot tot cas als amants del gore, però que també fa gala d'un guió i uns diàlegs que voregen sovint el ridícul. Completen les novetats la fluixa cinta de terror aeri Black Box, Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B amb poca imaginació, el thriller valencià Aixam i dos drames rurals, l'italià 5 segundos i l'alemany El olor a leche quemada. Kids.
0: Més cinema, la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Backing Faster, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. El festival també ha projectat Wild Horse 9 amb John Malkovich com a agent de la CIA, perdut a l'illa de Pasqua als anys 70, enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
2: Fucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa fucking bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
21: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
22: You never killed anyone in Czechoslovakia, so I can't spell it.
2: Aquest dijous també hem pogut veure Wild Horse 9, una barreja d'espionatge i comèdia negra amb uns agents de la CIA tronats i perduts a l'illa de Pasqua als anys 70 en el mandat del dictador Pinochet a Xile. El repartiment, Steve Buscemi, Sam Rockwell i un John Malkovich que interpreta un paper dels que estimulen.
23: Sempre faig i sempre he fet les coses que m'agraden, tota la vida. I penso continuar així, no em plantejo retirar-me, perquè si de cas, ja em retiraran quan sigui l'hora.
2: La pel·lícula la firma el director britànic Martin McDonagh, creador de la multiguardonada Alma sin pena de Inisherin i guanyador d'un Oscar pel curt Six Shooter l'any 2006.

Avui arrenca el Rumba Tour Festival, que se celebrarà fins diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona. Seran tres dies de música, cultura i gastronomia amb homenatges a grans figures del gènere com Peret. Els concerts són gratuïts i comencen avui a 6:45 de la tarda. Alma de Boquerón inaugurarà el festival, que avui està dedicat a Peret. El seu net, Dani Pubill, encapçalarà una banda de 10 músics. Entre els col·laboradors hi ha Muchachito, Bombo, Infierno, Maruja, Limón o Litus. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez, l'argentí que es va enamorar de la rumba en un bar que estava situat a la plaça de Gràcia i que porta el seu nom. L'espectacle Todos los gatos son pardos recuperarà el seu univers musical i tornaran a sonar cançons com Se fuerza la máquina. També hi actuaran els Tets, Rumba 3 i Mambo Music. La nit de diumenge estarà dedicada a Ramonet, una figura històrica de la rumba catalana. Va ser col·laborador de Peret i autor de la cèlebre Marxa, marxa. El grup Pirates Rumversiones tancarà els tres dies de celebració de la rumba.

0: doncs, amb la música de Peret arribem a un quart i... dos quarts, vaja, de 9 menys 5 minuts. I ara sí que és el moment de la informació esportiva. Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Carme. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge.
2: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
1: Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre els dos últims partits. Del vessant internacional, del vessant institucional, volíem dir, ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta.
3: 3CAT Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir el director esportiu blanquiblau, Monchi, feia un balanç satisfactori del mercat de fitxatges.
4: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. Satisfecho, pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
1: Monchi també admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol. Ahir el club blanquiblau va presentar els dos últims reforços que han arribat cedits: Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. El Madrid, per la seva banda, obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. José Mourinho, que ha criticat l'actitud extraesportiva del defensa Raúl Asencio, parla així de l'equip andalús.
5: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis, como tú dices, es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí.
1: Asencio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Jugat ahir a la primera divisió en un partit avançat a la sisena jornada, Reial Societat 0, Celta 0.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Un apunt més en futbol, a la Champions femenina el Barça sabrà aquest migdia els seus rivals a la Lligueta en aquesta nova edició. 18 equips hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers accediran als quarts de final, del 5è al 12è disputaran un play-off i del 13è al 18 quedaran eliminats. El Barça és el vigent campió de la Champions femenina. Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6 a 4 i 7 a 6. En canvi, sí que segueixen endavant Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres, en categoria femenina. Al torneig masculí passen a la tercera ronda tenistes com Alcaraz, Tiafol, Pou, Kachanov i Fritz. Destaca l'eliminació de Félix Auger Aliassim. En ciclisme, Enric Mas referma el seu lideratge al capdavant de la Vuelta després de la 12a etapa disputada ahir entre Vera i Calar Alto. El mallorquí del Movistar va avantatjar de 27 segons el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut 45 segons a la general. L'etapa la va guanyar l'eslové del Bahrain Jacob Omersel. Avui, 13a etapa, 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja, a Granada. En bàsquet, comença avui el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola debuta avui mateix, a 6:45, davant de les anfitriones. Només hi ha una catalana a la convocatòria, Mariona Ortiz, més la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín. En handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A partir de 6:45, el Barça s'enfrontarà al Porto i a les 8 el Vidasoa a l'Sporting de Portugal. En Fórmula 1, avui comença la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia. Serà el circuit de Monza. A partir de 1:45, la primera sessió d'entrenaments. Ahir es va saber que el campió mundial Lando Norris s'ha renovat amb McLaren fins al 2020. 6:30. I en waterpolo s'ha jugat un partit de tornada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya Masculina, Catalunya 17, Mediterrani 30, amb classificació per als quarts de final pel Mediterrani.
6: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning,

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit, Clàudia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora tenim una via tallada en tots dos sentits de la marxa, és la C25, l'eix transversal a l'alçada de Gurb per l'incendi d'un vehicle a l'àrea de Barcelona, punts amb trànsit intens a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet, en sentit Llobregat, i d'entrada a Barcelona per la B23 a Molins de Rei, precaució per una possible incidència en aquest punt.
0: Fem un repàs de les informacions més destacades a aquesta hora. El govern espanyol té previst aprovar avui el nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera ho tirarà endavant sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez no convenç socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. I Donald Trump ho aprofita per carregar novament contra Sánchez i vaticina que Espanya va cap a la ruïna. De tot plegat n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el jutge processa dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de seguretat privada que l'any 2021 va disparar quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat considera que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada després que es va atrinxerar en un mas. Però des de Baix Camp comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. I Organyà, l'Alt Urgell, acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu, la ciutat que s'allargarà fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català. Esports, Ricard, que destaquem.
2: Ja, el Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugrana visitaran el València i els blanquilous rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: Matí de sol amb alguna boirina. La tarda es formaran nublades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana. Dos quarts de nou i tres minuts. El Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou model de finançament autonòmic, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les dues autonomies que donen suport, Catalunya i les Canàries. El govern de la Comunitat de Madrid no anirà a la reunió perquè està en contra de la reforma. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, de fet, ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple amb la intenció de fer descarrilar el projecte per falta de quòrum. Però cap altre govern autonòmic ha renunciat, almenys de moment, a assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gamberrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta de reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra s'aprovarà, encara que sigui només, com us explicàvem, amb els vots del govern espanyol i les autonomies que donen suport. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
3: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que a esquerra i a dreta punta rebat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no hi ha proves. Madrid, Anissa Indiaja.
4: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve.
0: El govern de la ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia. En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022 amb pragmatisme centrat en la mà dura contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Donald Trump i ha vist com apareixia en força un nou partit d'extrema dreta a les portes d'unes noves eleccions l'any que ve, Jordi Baró.
6: Després de 68 governs, els últims 80 anys, Meloni ha instal·lat la calma política a Itàlia. El seu govern és des d'avui el que ha durat més des de la Segona Guerra Mundial.
7: Juro di essere fedele alla Repubblica.
6: Des de la presa de possessió l'octubre del 2022, Meloni acumula 1.412 dies consecutius al poder. Itàlia ha estat els últims anys més estable que França o el Regne Unit. La primera ministra del partit ultradretà, Germans d'Itàlia, ha aconseguit restaurar la confiança en una economia sempre altament endeutada i ha governat els últims 4 anys sense fer grans reformes, afavorida per la falta de lideratge clar en els partits rivals. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
8: El consens, bàsicament, és que ha fet relativament poc i, de fet, també això ha estat una estratègia deliberada per no haver de patir cap desgast electoral, perquè si fas poc no et poden tombar, no et poden sortir les jugades malament, no? I per tant a la llarga no té cost.
6: Meloni no se n'ha sortit amb la reforma per millorar la independència de la justícia que va perdre en referèndum i s'ha centrat en la seguretat i l'ordre públic, amb més poders per la policia i un enduriment de les sancions i en la migració. La primera ministra presumeix d'haver reduït les arribades i l'ha favorit trobar suport a Brussel·les a la seva política de Madura, com els centres de deportació a Albània.
8: Que quasi la política migratòria s'hagi convertit en la prioritat de la Unió Europea ha fet que Meloni, que ha sigut especialment dura, que ha fet de l'antiimmigració doncs, la seva política simbòlica més important, hagi estat valorada pels italians com la persona que els havia de liderar durant aquesta etapa.
6: Tot i que Brussel·les ha jugat un rol de soci fiable, els problemes en política exterior li han vingut últimament amb Trump.
7: Les declaracions de Donald Trump són declaracions totalment inventades.
6: Tot i que Meloni va ser l'única líder europea a assistir a la presa de possessió de Trump, la relació s'ha deteriorat sobretot pel retret del president dels Estats Units per la falta de suport d'Itàlia a la guerra contra l'Iran. La calma política també es pot veure alterada en les eleccions previstes per al 2027. Les enquestes apunten a un escenari més fragmentat, amb un nou partit d'extrema dreta, Futur Nacional, liderat per un exgeneral de l'exèrcit, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals, i que se situa com a quarta força en intenció de vot.
0: I encara en l'àmbit internacional, el president de l'Argentina, Javier Milei, torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines, que actualment pertanyen al Regne Unit. Milei anuncia mesures per evitar que Londres es quedi el seu petroli. Buenos Aires, Joan Biosca.
9: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
10: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
9: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a illes Falklands.
3: 3CAT Info.

0: condicions d'alguns animals morts. El jutge, que ja ha interrogat els pares, els manté detinguts i vol practicar més diligència, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La investigació continua oberta i està sota secret de sumari. I el jutge ha processat dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de Securitas que l'any 2021 va disparar quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada a Tarragona. Ricard Guaigues.
1: Els dos agents formaven part de l'equip que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de la feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar més enllà que la de neutralitzar-lo. L'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3Cat Info que s'haurien d'incloure més agents.
2: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem a la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
1: El lletrat que representa els Mossos, José Antonio Vitos, diu que el jutge no ha concretat quina hauria estat, segons ell, una acció proporcionada del GEI.
3: Desconeixem quina és la proporcionalitat que el jutge pretén que hi hagi per un arxiu, i a més també hem de tenir en compte que no es pot veure d'una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
1: Vitos diu que presentaran un recurs, que els lleis estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un home de 66 anys sobreviu 9 mesos amb un ronyó de porc fins a aconseguir el trasplantament d'un donant humà. L'estudi que publica The Lancet dona detalls d'aquest cas tractat a l'Hospital General de Massachusetts de Boston. Es tracta d'un pacient amb una insuficiència renal terminal que va poder prescindir de la diàlisi gràcies a un òrgan d'animal que li va fer de pont fins a aconseguir la donació humana. El ronyó animal procedia d'un porc miniatura del Yucatán i va ser modificat genèticament perquè fos compatible amb el sistema immunològic del pacient. En total van poder passar 271 dies sense diàlisi, que va ser el temps de supervivència, és de fet el temps de supervivència més llarg després de rebre l'òrgan animal. Ara des del Baix Camp comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, de pluviometria i temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Tornem cap a Tarragona, Ricard Boigues.
1: Prada s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. Va començar l'any 2014 quan van descobrir l'existència del llúpol silvestre a la zona. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció la utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
4: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars en quant a pressió atmosfèrica, en quant a climatologia, temperatures altes, manca de pluges, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
1: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees. Ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats vinculades amb el sector primari. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
4: Continuem tenint pagesos que cultiven el seu propi llúpol amb l'ajuda nostra, amb l'ajuda en la gestió. Altres que, bueno, que també com evoluciona una mica el món de l'agricultura, doncs ens cedeixen només les finques, les portem nosaltres directament. Però sí, aquest cultiu era nou per ells i hem hagut d'aprendre tots junts.
1: La collita del llúpol no té una data concreta. Es cull quan assoleix l'acidesa que busquen per elaborar la cervesa. Calculen que la campanya d'enguany s'allargarà uns 10 dies.
0: El port de Barcelona ja té dues de les grues més altes del món. Són a la terminal Vest i podran operar vaixells amb més de 24.000 contenidors. Barcelona, Joan García.
5: A la presentació, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància que els ports, com el de Barcelona, estiguin preparats per atendre el gigantisme creixent al transport marítim.
6: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores que están a 110 kilómetros de aquí.
5: Les noves grues de 55 metres són 8 metres més altes que les actuals i s'han posat a la banda més allunyada de la pista principal d'aterratge de l'aeroport per no interferir les operacions.

0: Atrescatinfo.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Jo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
5: 8:45 del matí. Actualitzem les dates pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem que un accident talla la carretera B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona. Hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres i a la C25, l'eix transversal a l'alçada de Gurb, hi ha retencions en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert, però es manté encara un carril tallat en aquesta direcció. Pel que fa al transport públic, recordem que aquest matí hi ha retards destacats a la R14, el tren de la plana Picamoixons, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona a les 9:05, circula amb prop de mitja hora de retard.
0: El temps.
5: Tomàs Molina.
7: Temps un altre cop de calor intensa. A les properes hores, els propers dies, aquest cap de setmana, estarà marcat per aquestes temperatures que tornen a enfilar-se i fins a fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines. Una situació, però, que canviarà la setmana vinent. De fet, el cap de setmana, i avui mateix, serà de temps majoritàriament assolellat. Sol en conjunt, potser amb alguna nuvolada a la tarda en zones de muntanya. Diumenge a la tarda ja podria haver-hi potser alguna gotellada en algun punt del Pirineu, i seria llavors a partir de dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent quan la inestabilitat augmentarà i quan la temperatura tendirà a normalitzar-se de nou pel mes de setembre. Però de moment, cap de setmana de temperatures molt altes.

0: La Fira del Llibre del Pirineu arriba a la 30ª edició. Fins diumenge, Organyà, l'Alt Urgell s'omple de llibres, autors i activitats aquest any amb protagonisme per la música en català. Nous espais i horaris ampliats a Organyà. Joaquim Albalaté.
1: La fira celebra 30 anys en el seu millor moment. Ha anat creixent des de les primeres edicions fins a convertir-se en una gran festa de la llengua i la literatura. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
2: La fira va començar que es feia aquí l'Ajuntament en una sala que hi havia una taula redona i a partir d'aquí s'ha anat engrandint i després es va passar al carrer i a partir de la pandèmia va ser que va fer un boom bastant fort perquè hi cap moltíssima més gent i és més llamativa per tothom, no? Dóna més ambient.
1: Un certamen que incorpora novetats aquest any. La jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer, aquest any dedicada a la llengua cantada. També hi haurà un nou escenari amb música en directe i una ampliació dels horaris.
2: Hem fet un altre escenari en un altre carrer d'aquí del costat de la plaça i allà doncs, durant el dia hi haurà, tot el dia hi haurà actuacions de música catalana. També com a novetat tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
1: En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes amb noms com Judit Nederman, La Sonsoni o l'Opau de Pons. L'acte més popular serà un cop més la carrerada de llibres amb centenars de persones llegint a la vegada a la carretera C14.
0: La Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, una nova manera d'apropar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona. A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Girona, Maria Rovira.
3: La mostra vol superar les formes tradicionals de visitar els museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions en relleu per poder-les tocar. Ens ho explicava Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
4: Anem a descobrir qui personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. Això és el que buscàvem des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
3: L'exposició aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Ermini o la Bella Ferronier.
4: La sensibilitat d'una persona que està molt identificada en els sentiments, en els patiments i en la forma de viure la dona en aquella època. Entonces ell el que trau és, en les seues obres, és aquest sentiment.
3: Les Madones de Leonardo, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, proposa un acostament a l'art del Renaixement, en referència també a altres figures com Miquel Àngel, per contextualitzar aquest període i explorar diàlegs artístics.
0: Casabian, Natalie Imbruglia i Ara Pastrat protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'avui que repassem amb el Marc Ruiz.
5: Casabian tornen amb Act 3, un disc en què barregen la mateixa energia crua del primer àlbum, però també hi afegeixen un punt orientalista en alguns temes i fins i tot cançons pop que semblen escrites als anys 90. El disc parla, entre altres qüestions, de la síndrome de l'impostor i la intenten compensar accentuant tot allò que consideren que té de bo la banda. Potser per això van endarrerir la publicació de l'àlbum que havia de sortir al juliol i el publiquen ara després de fer-hi els últims retocs. Natalie Imbruglia publica avui Algorithm, 29 anys després d'haver conquerit el món amb Torn. La cantant ha produït un disc on parla de la seva neurodivergència, del TDAH i del trastorn obsessiu compulsiu que li van diagnosticar. És un disc de música divertida amb influència del pop, l'electropop i el rock, i algunes cançons poden recordar fins i tot l'estil d'Olivia Rodrigo. Melissa Vermauer recopila les seves maquetes inèdites a Bass Warm Room, My 90s, 4-track demos and field recordings. L'ex-baixista de Smashing Pumpkins i Hole va gravar aquestes cançons amb els sistemes més bàsics que va poder al menjador de casa, per anar a la contra en un moment en què la indústria musical encara exigia la perfecció de les mescles. Tot i l'austeritat de punt de partida de Vermauer, aconsegueix generar efectes atmosfèrics gràcies a la seva habilitat amb la visió.

0: Els escocesos ara abstract publiquen Half Tall Tales, i aquí el descriu com un disc caòtic, però que deixa empremta. S'hi pot trobar música més electrònica, que ells mateixos escriuen com disco metal, però també cançons que s'acosten als irlandesos Fontaines D.C. Per aquest disc han tornat a treballar amb el productor Paul Savage, col·laborador de bandes com Mogwai, Belen Sebastian i Franz Ferdinand. També publiquen nou disc avui els veterans Texas Midnight Runners.
1: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Els organitzadors del festival també han anunciat l'assistència de l'actor nord-americà Danny DeVito i del director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la seva primera pel·lícula de tesis. I la gran carpa del Cirque du Soleil aterra l'Hospitalet de Llobregat amb curiós gabinet de curiositats des d'aquest dimecres passat fins al 18 d'octubre. L'espectacle explica la història d'un científic que descobreix un univers invisible ple de meravelles amb 50 artistes de 21 països en escena sota la direcció de Michel Laprise. Curiós ja acumula més de 3.000 funcions. El seu protagonista, David Garcia, ha explicat a aquesta emissora quina rebuda està tenint l'espectacle a Europa.
2: Té una cosa de nostàlgia d'un món que no hem vivit, però que és conegut, que no està molt lluny. I després l'estètica d'aquest espectacle és molt parisina, és molt europea. I jo crec que ha funcionat molt bé en Europa. I la gent entén molt bé tots els codis i té aquesta coseta que està molt a prop de nosaltres.
1: És l'espectacle més elements de 13 de tota la història del Cirque du Soleil, 464, entre els quals una mà mecànica de 340 quilos.

0: Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Carme. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre els dos últims partits. Del vessant institucional ja hi ha data per l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta.
2: 3CAT Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir, el director esportiu blanquiblau, Monchi, feia un balanç satisfactori del mercat de fitxatges.
3: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. Satisfecho, pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
1: Monchi també admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol. Ahir, el club blanquiblau va presentar els dos últims reforços, que han arribat cedits: Brian Zaragoza, pel Bayern de Múnich, i Andoni Gorosabel, per l'Atlètic Club de Bilbao. El Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis, un partit que arriba amb el rebombori pels conflictes extraesportius del defensa Raúl Asencio, criticat ahir per José Mourinho, el tècnic del club blanc.
4: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Asencio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Jugat ahir a la primera divisió, en un partit avançat de la sisena jornada, Reial Societat 0, Celta 0. A la segona divisió, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el seu director esportiu, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
5: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
1: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viales, ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
6: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
1: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. A la Champions femenina, el Barça sabrà aquest migdia els seus rivals a la Lligueta. En aquesta nova edició, 18 equips s'hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers accediran als quarts de final, del 5è al 12è disputaran un play-off. El Barça és el vigent campió de la Champions femenina.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. Enric Mas, per la seva banda, referma el seu lideratge al capdavant de la Vuelta després de la 12a etapa disputada ahir entre Vera i Calar Alto. El mallorquí del Movistar va avantatjar de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut 45 a la general. L'etapa la va guanyar l'eslové del Bahrain, Jacob Omersel. Avui, 13a etapa, 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre Muñécar i Loja a Granada. En bàsquet comença el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola debuta avui mateix a 3:45 davant de les anfitriones. I en handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. El Barça s'enfrontarà al Porto a partir de 6:45 i el Vidasoa a l'Sporting de Portugal a partir de les 8. I en Fórmula 1, avui primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Monza a partir de 3:15, primera sessió.

0: Bon dia, són les 9. I aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
1: Reoberta la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona, una carretera que s'ha hagut de tallar durant uns minuts degut a un accident. Ara es manté un carril tallat i lentitud encara durant uns 2 quilòmetres. I a l'eix transversal a l'alçada de Gurb hi ha retencions també en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que també ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert però es manté un carril tallat.
0: Nou pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. La grip repunta a Catalunya en ple estiu. Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. Salut, però, assegura que no és un pic com els d'hivern i que el virus no és més virulent. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud on és hivern. No es preveu avançar la campanya de vacunació que començarà el 5 d'octubre per als col·lectius de risc. El jutge processa dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de seguretat privada que l'any 2021 va disparar a 4 persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat considera que hi ha indicis que van actuar de manera descontrolada i desproporcionada després que es va atrinxerar en un mas. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca SEAT. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. El grup alemany no preveu electrificar cap model de SEAT, però el comitè d'empresa assegura que no s'ha parlat de la supressió de la històrica marca. Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per a adults Jim Quinn i l'última cinta de terror Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
2: Esports. El Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquilors rebran el Sevilla. El Barça, per cert, ha anunciat que celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. També en futbol, el Barça femení sabrà avui a les 12 del migdia els seus rivals a la lligueta de la Champions, mentre que Paula Badosa ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6-4 i 7-6.
0: I pel que fa al temps, matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.
3: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 9 del matí. És divendres, és 4 de setembre del 2026 i aquesta hora us informa Anna Escureixas.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou model de finançament autonòmic, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les dues autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. El govern de la Comunitat de Madrid no assistirà a la reunió perquè està en contra de la reforma. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, de fet, ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple amb la intenció de fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic ha renunciat a hores d'ara a assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta de reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra Republicana s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, com dèiem, Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve.
0: Les explicacions de Sánchez només han convençut el seu propi partit. La resta l'han censurat. El president espanyol s'ha quedat sol i ha hagut de fer front a una pluja de crítiques que li han caigut des de tot l'arc parlamentari. Sentim el popular Alberto Núñez Feijó, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
7: Mohamed VI es un asesino. I ustedes, unos pusilánimes.
8: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable i Vox l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. Per la seva banda, Donald Trump també suca pa en la crisi de Ceuta i aprofita per carregar contra el president espanyol. En una entrevista en un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
9: What's happening here is very sad to watch.
10: El que està passant allà és molt trist de veure i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
0: I a les Canàries hi ha hagut una tragèdia a la ruta migratòria. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que havia sortit de Gàmbia i que feia 26 dies que navegava. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata i demostra que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància de Frontex fan que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Ho explica Elena Maleno de l'ONG Caminando Fronteras.
11: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears, en les últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa. Moreno ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Alicia Fernández considera que el sistema ha fallat. Sentim-los tots dos.
12: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
13: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
0: Els pares del nen desaparegut de Santa Bàrbara, al Montsià, continuen detinguts a l'espera de noves diligències després que ahir els Mossos d'Esquadra van trobar les restes humanes de la criatura a la casa on residia la família. Dimecres la Policia Nacional va detenir els pares a València després que l'avi de la família denunciés la desaparició del nen d'un any i mig. A la casa, els agents també hi han trobat una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. El jutge, que ja ha interrogat els pares, els manté detinguts i vol practicar més diligències, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La investigació continua oberta i sota secret. I el jutge ha processat els dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de Seguretes que l'any 2021 va disparar a quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigas.
14: Els dos agents formaven part de l'equip que va batre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de la feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar més enllà que la de neutralitzar-lo. L'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3Cat Info que s'haurien d'incloure més agents.
15: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però bueno, evidentment la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I en principi nosaltres quan recorrem la interlocutòria creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: El lletrat que representa els Mossos, José Antonio Vitos, diu que el jutge no ha concretat quina hauria estat segons ell una acció proporcionada del GEI.
16: Desconeixem quina és la proporcionalitat que el jutge pretén que hi hagi per un arxiu, i a més també hem de tenir en compte que no es pot veure d'una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: Vitos diu que presentaran un recurs, que els lleis estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
3: 3Cat Info.
0: Una investigació de l'Institut de Recerca en Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Lleida, Pere Joan Álvarez.
17: L'equip investigador del grup fenotipat clínic i molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat dos estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
18: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i en aquest cas de la mortalitat dels pacients.
17: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients.
18: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
17: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida i investigadors en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
0: Els casos de grip a Catalunya pràcticament s'han duplicat aquest estiu. Si l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana, en aquesta època només la setmana passada se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i les soques del virus que estan circulant serien similars a les de l'any passat i tampoc són més virulentes. El que sí que alerten és que els símptomes podrien ser lleugerament diferents. Sentim Jacobo Mendioroz del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
19: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud, on està tenint incidència alta. De totes maneres, no està previst que això modifiqui el calendari de vacunació per la grip, que començarà a partir del 5 d'octubre per als col·lectius de més risc i a partir del 26 s'obrirà a la resta de la població. D'altra banda, també preocupa l'increment de persones que aquest estiu han requerit assistència mèdica per les altes temperatures, sobretot per insolacions i cops de calor. Salut ho estudiarà a fons.
19: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: En aquest sentit, els consells són els de sempre: mantenir-se hidratat, evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies severes. És un quart de deu, moment d'obrir l'àrea de servei. Ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora es manté lentitud durant uns 2 quilòmetres a la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona per un accident que talla un carril. S'ha hagut de tallar, de fet, aquesta via durant uns minuts, però ara ja s'ha reobert. Retencions també a la C25, l'eix transversal, a l'alçada de Gurb en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que talla un carril. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris del tram de Barcelona perquè les línies T1, T2 i T3 circulen amb les freqüències de pas alterades degut a un accident, i retards a la línia R14 de Rodalies, el tren de la Plana Picabuixons que havia d'arribar a l'estació de Barcelona, estació de França, a les 9 menys 5 minuts, circula mitja hora de retard.
3: El temps.
0: Una crònica d'en Tomàs Molina.
20: Temps marcat per la calor. La temperatura torna a pujar. Avui les màximes poden fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines. Per tant, un dia de calor, i no només de calor, sinó que un cap de setmana que es mantindrà amb temperatures clarament superiors a les normals per l'època. Amb força sol, tant avui com demà, com diumenge. Potser les tardes hi hagi algunes nuvolades al Pirineu, sobretot diumenge a la tarda, que no descartarien que pogués haver-hi alguna primera gotellada, i la setmana que ve, posada l'esperança, amb un augment de la inestabilitat que entre dilluns, dimarts i sobretot dimecres portarà un altre cop ruixats, tronades al país, però sobretot portarà a partir de dimecres de la setmana vinent una normalització de la temperatura.
21: Fresca Info. Doncs ja s'acaba l'estiu.
22: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
21: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
22: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
21: A les 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
23: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Fresca Info.
0: Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa en l'aire el futur de la marca SEAT. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen els 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta que alguns dels acomiadaments afectin la plantilla catalana. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
25: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: Els plans de Volkswagen no preveuen l'electrificació de cap model de SEAT. Això ha coincidit amb la publicació en diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat, i des de SEAT asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Volkswagen ja fa anys que treballa en una profunda reestructuració que passa per ajustar plantilles, reduir el nombre de models de totes les marques del grup i reduir també la complexitat de la seva oferta. Tot plegat per fer front a la irrupció del cotxe elèctric i a l'impacte de la competència xinesa. I des d'Ucraïna, el president Salvador Illa ha fet una primera valoració d'aquesta notícia i ha promès que farà mans i mànigues perquè no passi factura als treballadors de Martorell.
26: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: El president de la Generalitat n'ha parlat des de Kíev, on ha anunciat que a la tardor la Generalitat farà una jornada de treball per explicar a empresaris catalans les oportunitats de negoci a Ucraïna quan arribi el moment de reconstruir el país. Després de reunir-se ahir a la tarda amb el president Volodymyr Zelensky, avui ella també es veurà amb el president del Parlament ucraïnès i el ministre d'Exteriors.
26: Faig una valoració molt positiva d'aquest viatge i crec que s'estableixen línies de treball i de cooperació en un futur que poden ser molt interessants per Ucraïna i per Catalunya.
0: El govern reforça el servei d'autobusos interurbans arran de la crisi de Rodalies. És el mètode de transport que més creix i, evidentment, aquest creixement s'explica pels problemes a la xarxa ferroviària. Des d'aquest mes s'amplia el nombre d'autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental. També hi ha més vehicles per arribar a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que fins ara s'havien reforçat mitja dotzena de línies i que aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
2: Donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut.
0: Es reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. A més, es prorroguen els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona. I el port de Barcelona ja té dues de les grues més altes del món. Són a la Terminal Vest i podran operar vaixells amb més de 24.000 contenidors. Des de Barcelona ens amplia aquesta informació en Joan Garcia.
4: A la presentació, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància que els ports, com el de Barcelona, estiguin preparats per atendre el gigantisme creixent al transport marítim.
5: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores que están a cientos de kilómetros de aquí.
4: Les noves grues de 55 metres són 8 metres més altes que les actuals i s'han posat a la banda més allunyada de la pista principal d'aterratge de l'aeroport per no interferir les operacions. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cronos és la gran novetat a les sales de cinema d'aquesta setmana. La pel·lícula, que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils, s'estrena juntament amb l'última cinta de terror Eli Roth i una pel·lícula d'animació per a adults. Marc Garriga.
6: Cronos pateix per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula. Segurament això ha provocat que ni un director irregular però comercial com Fernando González Molina, però tampoc un guionista reconegut com Alberto Marini, s'hagin atrevit a ficcionar a partir del que va passar. Una part essencial del que hauria de ser un film que es basa en fets reals és que construeixi una narració nova per una nova finestra, però en canvi el film es limita a relatar exactament com va passar tot i això està reservat als documentals. No s'indaguen l'entorn dels terroristes a Ripoll, que seria una altra pel·lícula molt més interessant, ni hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi. Fins i tot és qüestionable com mostra la comunitat magribina en un moment d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat, per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte parcial, inoportú i innecessari. Jim Quinn és la perla de la setmana. Sens dubte és una de les millors o la millor pel·lícula d'animació per adults en molt temps. Una irreverent i delirant comèdia esbojarrada sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. En definitiva, una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant, amb imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable que és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com els seus detractors. Al capdavall, fa servir la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis i d'empatia.
7: What happened? Someone hurt me, mommy. Who? Me.
6: Aquesta setmana hi ha una nova ració de cinema de terror, Dulce Sabor a Muerte, d'Eli Roth, el director de Cabin Fever i Hostel. És un divertimento amb grans dosis d'humor negre que encadena una mort rere una altra de manera explícita i salvatge, però també molt imaginativa. L'origen de tot són els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics i implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. És una pel·lícula divertida, en gran part reservada, això sí, en tot cas, als amants del gore, però que també fa gala d'un guió i uns diàlegs que voregen sovint el ridícul. Completen les novetats la fluixa cinta de terror aeri Black Box, Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B amb poca imaginació, el thriller valencià Aixam i dos drames rurals, l'italià 5 segundos i l'alemany El olor a leche quemada. Kids!
0: Fins a dos quarts de deu amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
7: Bon dia, Anna. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes, per la seva banda, visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ja es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre els dos últims partits. Del vessant institucional ja hi ha data per l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta Directiva.
8: 3CAT Info.
7: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir el director esportiu blanquiblau, Monchi, feia un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i admetia certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol. Ahir el club blanquiblau va presentar els dos últims reforços, que han arribat cedits: Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao.
9: Eso dependerá de mi temporada también, ¿no? De la del equipo, de la mía, de cómo vaya todo. Pero bueno, está claro que si me encuentro a gusto, que si estoy cómodo y van bien las cosas, pues estaría encantado.
7: El Madrid obre avui a les 9 del vespre, la quarta jornada de Lliga, visitant el Betis. Josep Mourinho, el tècnic del Club Blanc, parla així del conjunt andalús.
10: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis es muy buen equipo, los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos, es difícil ganar ahí, y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel.
7: Jugat ahir a la primera divisió, un partit avançat de la sisena jornada, Reial Societat 0, Celta 0. A la segona divisió, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. El Girona va fer oficial i va presentar, d'altra banda, el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, que signa fins al 2027.
11: Els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ja et dic, ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
7: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viales, ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
12: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
7: I a la Champions femenina, el Barça sabrà aquest migdia els seus rivals a la Lligueta. En aquesta nova edició, 18 equips hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips s'asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers accediran als quarts de final i del 5 al 12 disputaran un play-off.
8: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. En ciclisme, Enric Mas referma el seu lideratge al capdavant de la Vuelta després de la 12a etapa disputada ahir entre Vera i Calar Alto. El mallorquí del Movistar ara té un coixí d'1 minut 45 segons respecte a l'eslovè del Red Bull, Primoz Roglic. Ahir l'etapa la va guanyar a l'eslovè del Bahrain Jakob Omersel. La vuitena etapa, 193 km de mitjana muntanyana entre Almuñécar i Loja a Granada. En bàsquet, avui comença el Mundial Femení a Alemanya i la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz debuta avui mateix a 3:45 davant de les anfitriones. Mentre que no en vol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A partir de 3:45 el Barça s'enfrontarà al Porto i a les 8 el Vidasoa a l'Sporting de Portugal. I en Fórmula 1, avui comença l'activitat del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Monza. Ahir es va fer oficial la renovació de Lando Norris amb McLaren fins al 2030.

0: Són 2:15. Fins a aquesta hora us hem destacat que el govern espanyol té prevista aprovar avui el nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera ho tirarà endavant sempre que no hi hagin més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz i Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. I a partir d'ara us explicarem que els equips de rescat han aconseguit recuperar dos supervivents de la gran riuada al nord del Nepal 10 dies després de la tragèdia. Les dues persones les han trobades en un dels túnels d'unes instal·lacions hidroelèctriques i no es descarta que hi pugui haver més gent atrapada. El balanç oficial supera el 1.000 de morts i prop de 5.000 desapareguts. Giorgia Meloni bat avui el rècord de permanència al poder a Itàlia. La primera ministra supera els 1.412 dies consecutius de Silvio Berlusconi i converteix el seu govern en el més llarg de la història del país. Meloni governa des del 2022 amb una política marcada per la mà dura contra la immigració i la delinqüència. I el Regne Unit insisteix que les Illes Malvines són britàniques. El ministre de Defensa assegura que el compromís amb la sobirania d'aquest territori és inamovible després que el president argentí Javier Milei hagi comunicat que vol recuperar les Malvines i hagi anunciat sancions contra empreses britàniques. I pel que fa als esports, Ricard?
1: Doncs que el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. Els dos representants catalans jugaran diumenge al Barça, al Camp del València, i l'Espanyol rebrà el Sevilla. Per cert, el Barça celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I pel que fa al temps, matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana. Passen 3 minuts de 2:15 del matí. El Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou model de finançament autonòmic, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les dues autonomies que hi donen suport, que són Catalunya i les Canàries. El govern de la Comunitat de Madrid no assistirà a la reunió perquè està en contra de la reforma. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, de fet, ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple amb la intenció de fer descarrilar el projecte per falta de quòrum. Però cap altre govern autonòmic ha renunciat a hores d'ara a assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta de reforma, pactada pel govern espanyol amb Esquerra Republicana, s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, que, com dèiem, són Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més que l'any que ve. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta apunta rebat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve.
0: Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Pere Joan Álvarez.
4: L'equip investigador del grup fenotipat clínic i molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat dos estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
5: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques. I això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
4: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients.
5: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
4: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
0: 3CAT Info. Es manté la vaga per al dia de l'inici de curs escolar. El sindicat USTEC, el majoritari, el sector i la CGT han decidit mantenir l'aturada de dimarts, que ve després del fracàs en la reunió d'ahir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha demanat una treva perquè la protesta no afecti els alumnes en una data tan significativa. Però la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ho rebutja i fa una crida a secundar la protesta. Sentim-nos totes dues.
6: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
7: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser real.
0: Els sindicats USTEC i CGT retreuen a la consellera que no hagi aprofitat l'estiu per avançar en les negociacions i que els hagi citat a correcuita a 4 dies de l'inici de curs.
8: 3CAT Info.
0: El president Salvador Illa es va reunir ahir amb Volodymyr Zelensky, qui va traslladar el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. Illa li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
9: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc. I és que la visita s'ha fet després d'una escalada dels atacs russos. Durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i míssils. Aquesta nit hi ha hagut una aparent treva, però només ahir els atacs russos van deixar una vintena de ferits en diversos edificis residencials del país. Han rescatat en vida dues persones 10 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i al Tibet. Els equips que treballen a la zona els han rescatat de dins d'un túnel d'una instal·lació hidràulica. Algunes fonts apunten que també haurien sentit més veus i això fa pensar que hi podria haver altres persones atrapades, però en vida. Els treballs no s'aturen mentre algunes famílies opten per fer els funerals tot i no tenir els cadàvers. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre el 1.000 i els desapareguts freguen els 5.000. El Regne Unit insisteix que les illes

0: ben recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
1: Hoy l'Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
0: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands.
2: El govern de la ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia. En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022 amb pragmatisme, centrada en la madura contra la immigració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit d'extrema dreta a les portes d'unes noves eleccions l'any que ve. Ens ho explica en Jordi Baró.
3: Després de 68 governs els últims 80 anys, Meloni ha instal·lat la calma política a Itàlia. El seu govern és des d'avui el que ha durat més des de la Segona Guerra Mundial.
4: Juro di essere fedele alla Repubblica.
3: Des de la presa de possessió l'octubre del 2022, Meloni acumula 1.412 dies consecutius al poder. Itàlia ha estat els últims anys més estable que França o el Regne Unit. La primera ministra del partit ultradretà, Germans d'Itàlia, ha aconseguit restaurar la confiança en una economia sempre altament endeutada i ha governat els últims 4 anys sense fer grans reformes, afavorida per la falta de lideratge clar en els partits rivals. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank CIDOP.
5: El consens, bàsicament, és que ha fet relativament poc i, de fet, també això ha estat una estratègia deliberada per no haver de patir cap desgast electoral, perquè si fas poc no et poden tombar, no et poden sortir les jugades malament, no? I per tant a la llarga no té cost.
3: Meloni no se n'ha sortit amb la reforma per millorar la independència de la justícia que va perdre en referèndum i s'ha centrat en la seguretat i l'ordre públic, amb més poders per la policia i un enduriment de les sancions i en la migració. La primera ministra presumeix d'haver reduït les arribades i l'ha favorit trobar suport a Brussel·les a la seva política de madura, com els centres de deportació a Albània.
5: Que quasi la política migratòria s'hagi convertit en la prioritat de la Unió Europea ha fet que Meloni, que ha sigut especialment dura, que ha fet de l'antiimmigració doncs, la seva política simbòlica més important, hagi estat valorada pels italians com la persona que els havia de liderar durant aquesta etapa.
3: Tot i que Brussel·les ha jugat un rol de soci fiable, els problemes en política exterior li han vingut últimament amb Trump.
6: Les declaracions de Donald Trump són declaracions totalment inventades.
3: Tot i que Meloni va ser l'única líder europea a assistir a la presa de possessió de Trump, la relació s'ha deteriorat, sobretot pel retret del president dels Estats Units per la falta de suport d'Itàlia a la guerra contra l'Iran. La calma política també es pot veure alterada en les eleccions previstes per al 2027. Les enquestes apunten a un escenari més fragmentat, amb un nou partit d'extrema dreta, Futur Nacional, liderat per un exgeneral de l'exèrcit, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals, i que se situa com a quarta força en intenció de vot.
2: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita ara com ara amnistia Lluís Salvador i Josep Maria Jové, que són els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. La sala ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que van tornar a demanar que se'ls apliqués l'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal Català considera que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això manté en suspens l'amnistia a Jové i Salvador.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I amb aquesta informació hem arribat al punt de 3:15. Obrim l'àrea de servei i ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora es mantenen retencions durant uns 2 quilòmetres.

0: de la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona per un accident que talla un carril. Encara lentitud també a la C25, l'eix transversal a l'alçada de Gurb en sentit Lleida per l'incendi ja extingit d'un camió que encara talla un carril. Bombers informa que no hi ha hagut danys personals. I retencions a aquesta hora també a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud i a Palau-Solità i Plegamans direcció nord. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Pel que fa al transport públic, un cop solucionada ja la incidència, tram de Barcelona informa que les línies T1, T2 i T3 circulen amb les freqüències de pas habituals.
1: El temps.
2: Una crònica d'en Tomàs Molina.
3: Temps un altre cop de calor intensa. A les properes hores, els propers dies, aquest cap de setmana, estarà marcat per aquestes temperatures que tornen a enfilar-se i fins a fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines. Una situació, però, que canviarà la setmana vinent. De fet, el cap de setmana, i avui mateix, serà de temps majoritàriament assolellat. Sol en conjunt, potser amb alguna nuvolada a la tarda en zones de muntanya. Diumenge a la tarda ja podria haver-hi potser alguna gotellada en algun punt del Pirineu, i seria llavors a partir de dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent quan la inestabilitat augmentarà i quan la temperatura tendirà a normalitzar-se de nou pel mes de setembre. Però de moment, cap de setmana de temperatures molt altes.
1: Fresca Info.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Fresca Info.
2: Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Des de Tarragona ens amplia aquesta informació en Ricard Boigas.
7: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. Va començar l'any 2014 quan van descobrir l'existència del llúpol silvestre a la zona. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció la utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
8: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars en quant a pressió atmosfèrica, en quant a climatologia, temperatures altes, manca de pluges, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
7: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees. Ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats vinculades amb el sector primari. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
8: Continuem tenint pagesos que cultiven el seu propi llúpol amb l'ajuda nostra, amb l'ajuda amb la gestió. Altres que també com evoluciona una mica el món de l'agricultura, doncs ens cedeixen només les finques, ho explotem nosaltres directament. Però sí, aquest cultiu era nou per ells i hem hagut d'aprendre tots junts.
7: La collita del llúpol no té una data concreta. Es cull quan assoleix l'acidesa que busquen per elaborar la cervesa. Calculen que la campanya d'enguany s'allargarà uns 10 dies.
1: Trescat Info.
9: Ens volen imposar el silenci per fer de la llengua un fet residual.
2: La Fira del Llibre del Pirineu arriba a la 30a edició. Fins diumenge, Organyà, l'Alt Urgell s'omple de llibres, autors i activitats. Aquest any amb protagonisme per la música en català, nous espais i horaris ampliats. Des d'Organyà, Joaquim Albalate.
10: La fira celebra 30 anys en el seu millor moment. Ha anat creixent des de les primeres edicions fins a convertir-se en una gran festa de la llengua i la literatura. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
11: La fira va començar que es feia aquí l'Ajuntament en una sala que hi havia una taula redona i
5: i a partir d'aquí s'ha anat engrandint i després es va passar al carrer i a partir de la pandèmia va ser que va fer un boom bastant fort perquè hi cap moltíssima més gent i és més llamativa per tothom, no? Dona més ambient.
10: Un certamen que incorpora novetats aquest any. La jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer, aquest any dedicada a la llengua cantada. També hi haurà un nou escenari amb música en directe i una ampliació dels horaris.
5: Hem fet un altre escenari en un altre carrer aquí del costat de la plaça i allà doncs, durant el dia hi haurà actuacions de música catalana. També com a novetat tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
10: En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes amb noms com Judit Nederman, La Sonsoni o l'Opau de Pons. L'acte més popular serà, un cop més, la carrerada de llibres, amb centenars de persones llegint a la vegada a la carretera C14.
2: I encara en clau cultural, la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Back in Faster, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, on les germanes Katie i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. El festival també ha projectat Wild Horse 9 amb John Malkovich com a agent de la CIA perdut a l'illa de Pasqua als anys 70. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
11: Gene and Joan Holbrook.
12: Fucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Gene and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
13: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
14: It was very musical, I think.
15: You never killed anyone in Czechoslovakia, so I can't spell it.
12: Aquest dijous també hem pogut veure Wild Horse 9, una barreja d'espionatge i comèdia negra, amb uns agents de la CIA tronats i perduts a l'illa de Pasqua als anys 70, en el mandat del dictador Pinochet a Xile. El repartiment, Steve Buscemi, Sam Rockwell i un John Malkovich que interpreta un paper dels que estimulen.
16: Sempre faig i sempre he fet les coses que m'agraden, tota la vida. I penso continuar així, no em plantejo retirar-me, perquè si de cas, ja em retiraran quan sigui l'hora.
12: La pel·lícula la firma el director britànic Martin McDonagh, creador de la multiguardonada Alma sin pena de Inisherin i guanyador d'un Oscar pel curt Six Shooter l'any 2006.
2: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong, de la qual estem escoltant el tràiler, i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Els organitzadors del festival també han anunciat l'assistència de l'actor nord-americà Danny DeVito i del director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la seva primera pel·lícula, Tesis.
17: Herb, get the camera.
2: Esports. Fins a 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
18: Bon dia, Anna. El Barça femení sabrà aquest migdia els seus rivals a la nova lligueta de la Champions femenina. En aquesta nova edició, 18 equips hi prendran part en un format similar el de la Champions masculina. Els equips asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers accediran als quarts de final i el cinquè, el dotzè, es disputaran un play-off. En el bombo hi trobem el Barça, l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern de Múnich, l'Arsenal i el Paris Saint-Germain. El dos, el Real Madrid, la Juventus, el Hacken, la Roma, el Benfica i el París. I el bombo 3, el Manchester City, el Lovaina, el Kiev danès, l'Àustria de Viena, l'Inter de Milà i el Servet. Recordem que el Barça és el vigent campió de la Champions femenina.
1: 3CAT Info.
18: A la Lliga Masculina, el Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits. Del vessant institucional, ja hi ha data per l'assemblea de socis, serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. I els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la junta directiva.
1: 3CAT Info.
18: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir, el director esportiu blanquiblau, Monchi, feia un balanç satisfactori del mercat de fitxatges.
19: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. ¿Satisfecho? Pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
18: Monchi també admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol. Ahir, el Club Blanquiblau va presentar els dos últims reforços que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. El Real Madrid, per la seva banda, obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de lliga visitant el Betis. També afegir que la primera divisió, jugat ahir en un partit avançat de la sisena jornada, Real Societat 0, Celta 0. I tornant al Barça, l'exjugador blaugrana Ferran Torres ha parlat del seu fitxatge pel Paris Saint-Germain.
20: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera. Y...
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
18: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. D'altra banda, Enric Mas referma el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la dotzena etapa disputada ahir entre Vera i Calar Alto. El mallorquí del Movistar va avantatjar de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut 45 segons a la general. L'etapa la va guanyar l'eslové del Bahrain Jakob Omersel. Avui es disputarà ja la tretzena etapa amb 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre Muñécar i Loja a Granada. En handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A partir de 3:45 el Barça s'enfrontarà al Porto. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
21: Se recupera la portería Rema, ¿no? Es un portero muy joven pero con mucho futuro, ¿no? Y tienen dos porteros también que les hace faena, con lo cual imprime un ritmo más rápido, tiene más jugadores para correr, imprime un ritmo más rápido. Bueno, va a ser un rival, juega 7-6. Históricamente, esta pretemporada no se le ha visto mucho. Históricamente es un equipo que alterna defensas. Bueno, va a ser un partido con total seguridad difícil.
18: La segona semifinal la jugaran el Vidasoa i l'Sporting de Portugal a partir de les 8. Pel que fa al bàsquet, avui comença el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola debuta avui mateix a 6:15 davant les anfitriones. Només hi ha una catalana a la convocatòria, Mariona Ortiz.
22: Mucha ilusión y muchas ganas. Y sobre todo, muy feliz de poder compartirlo con el equipo que tenemos. Y sobre todo recordando a las que no están y nos gustaría que estuvieran.
18: També hi ha la jugadora de l'Uni Girona, Illana Martín. També en bàsquet segueix a marxa l'històric torneig de Sant Julià de la Vilatorta a partir de 9:15 i l'Erna Lleida, Alemany. En Fórmula 1 avui es fa la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia, al circuit de Monza. Ahir es va fer oficial la renovació del campió mundial Lando Norris amb McLaren fins al 2030. I afegir que en futbol sala demà es jugaran les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que es disputa al Palau Blaugrana a 2:15, el Pozo Murcia-Palma i a 4:15 Barça-Jaén. La final es jugarà diumenge a 6:45 de la tarda.
0: Viu la ràdio.
3: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
4: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
23: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac. De 10 del matí a 1 del migdia.
4: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Passa bé, passa bé.
3: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
4: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
3: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món, i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell, on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
3: Bons moments musicals a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Comença aquí el repàs de la setmana argentona amb les eleccions a la vista aquesta temporada. També us hem parlat d'un campió del món amb només 10 anys i de la sala que celebra els seus primers 15 anys. També us hem explicat que hi haurà noves taxes per als vehicles mal aparcats i hem parlat de molta, molta festa major al barri del Molí. Som-hi! Dimarts vam obrir temporada, una temporada que arribarà fins al maig amb les eleccions municipals i que no es tancarà del tot fins al 12 de juny, quan es constitueixin els nous ajuntaments arreu de Catalunya. Aquest curs, per tant, tindrem quatre grans eixos, aquest, la política, però també l'esport, amb el Futbol Club Argentona debutant per primer cop a la Lliga Elite. Associacionisme, amb la Setmana de la Gent Gran com a primera cita, i, evidentment, cultura, que ho tenirà tot, del carrer als escenaris. Recordeu, informatius a Ràdio Argentona cada dia a la 1, a les 3 i a les 7 de la tarda i també a les 11 de la nit. A més, tota la informació disponible a radioargentona.cat i a les nostres xarxes socials. I hem començat fort. Nil Marín, de 10 anys, és el flamant campió del món de pumptrack. Ho va aconseguir el 15 d'agost a Suècia, superant totes les rondes i guanyant la final a un rival eslovac. En un mundial amb esportistes de 19 països, Nil combina el pumptrack amb la BMX, entrena 3 dies per setmana entre Sant Vicenç de Montalt, Barcelona i Mataró, i l'entrena el seu pare, en Joan Marín. La setmana vinent podreu escoltar l'entrevista completa amb tots dos a l'estrena del nou Tic Tac amb la Francina Suari. Aquest divendres el Consell per la República porta a Argentona una conferència sobre el relat nacional a càrrec d'Imma Tubella. Serà 7:45 del vespre al Saló de Pedra. Així n'han parlat l'Agustí López de l'ANC i l'Antoni Soy del Consell de la República.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: De cara a l'11 de setembre, l'ANC i el Consell per la República preparen el toc de sometent, l'ofrena floral al monument de Rafael Casanovas a la plaça Ballot i un autocar cap a la manifestació de Barcelona. I el calendari continuarà el 25 de setembre amb un debat sobre el dèficit fiscal al Saló de Pedra. I el 29 d'octubre, atenció, amb Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, i l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar, que parlaran sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. El Teatre de la Sala fa 15 anys i celebra amb una programació de luxe.
3: Els 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard.
0: És l'actriu Maria Rodríguez Soto, que obrirà temporada el 16 d'octubre amb Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar. Després arribarà la darrera creació de Claire Ducrot, gestada en residència artística a la Sala. També passaran pel Teatre d'Argentona Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu, també Loop, de Ramon Madaula, i Ple culpable. En música sonarà el nou treball de Pep Lladó, al Circ de les Puces. Per a les famílies, Xarxa d'Argentona portarà l'homenatge d'Every Night a Xesco Boix i el nou espectacle de la Pera Llimonera. I per celebrar l'aniversari, el teatre exposarà els cartells de totes les seves temporades. Entrades i abonaments a la venda el dimecres 7 d'octubre a partir de les 9 del matí. Més temes. Aquesta setmana us hem explicat que Argentona ja aplica noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. Retirar un turisme o una furgoneta costarà entre 185 i 260 euros, una moto entre 120 i 170 euros i un vehicle pesant entre 390 i 610 euros. A més, 14 euros per cada dipòsit, cada dia de dipòsit, i 14 més si el vehicle ha estat immobilitzat. Un avís important, pagar la taxa no substitueix la multa de trànsit que correspongui. I aquest cap de setmana el barri del Molí recupera la seva festa major, una tradició que ve del 1988 i que es va reprendre el 2023. N'hem parlat amb l'Eva Manrique, que és la presidenta de l'Associació de Veïns.
4: La idea va sortir en l'any 2023, perquè jo era nova, era un benvinguda, com se li diu aquí a Argentona, i sempre m'explicaven anècdotes als avis pel carrer. És que mira, és que fèiem, és que amb una passió, amb un carinyo, amb una germanor, i vaig dir, aquí s'ha de fer alguna cosa, i a partir d'aquell moment ho vam tornar a fer, però amb l'escena, intentem sempre agafar l'essència d'abans, de que la gent es preparava 15 dies abans, un mes abans, 3 mesos, per fer balls. Era un carinyo i la gent sortia a la plaça i no feia falta res, sinó senzillament una cadira, un got de xocolata i una taula de casa.
0: Entre les novetats, la recuperació de la Font del Molí, que tornarà a rajar més que val, i el programa Pregó dels Amics del Canti, cursa de muntanya, escacs, activitats infantils, diables, trobada de gegants i dissabte a la nit, música amb dos DJs. El nou local de Can Barrau ja té data d'inauguració, el primer cap de setmana d'octubre. Aquest estiu, veïns i membres de l'agrupació Calabrot d'Argent van poder visitar unes obres que ja entren en la seva fase final. Xavier Collet és el regidor d'Urbanisme.
5: La veritat és que va ser molt bona trobada, molt bona proposta de veure'ns, i encara que no estigui acabada l'obra, però que ja es veu en les seves etapes finals, doncs que poguéssim veure com seria, va agradar molt, va il·lusionar molt tant els veïns de Can Barrau, de l'Associació de Veïns, com els que van venir del Calabrot, que va ser una assistència també molt nombrosa, van venir molts caps, van venir molts excaps, perquè recordem que això també és una demanda que fa molts anys que anaven fent i que no veien per enlloc que s'avancés. Van venir famílies, pares i nens, i per tant tots van poder veure el que seria el futur local del CAU.
0: El projecte compta amb una subvenció de 275.000 euros de la Generalitat, més una aportació addicional de 3.000 euros que reforça el pressupost. I en serveis, aquesta setmana us estem explicant que l'Ajuntament posa en marxa un grup de suport emocional per a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El dijous de l'1 d'octubre al 3 de desembre, amb inscripció prèvia, arrencarà aquest grup. Us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. I a través del Consell Comarcal, l'altra línia d'ajudes, aquesta adreçada a joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a autònoms. Poden demanar una ajuda de més de 17.000 euros i a temps fins al 22 de setembre. I tanquem amb l'agenda del cap de setmana. Com ja us hem explicat, la Festa Major del Molí, que arrenca divendres i s'allarga fins diumenge, amb cercavila, pregó, quina, xeringada, correfoc i vermut popular. Però també aquest divendres la conferència del Consell per la República, al Saló de Pedra, el centre serà a 8:15 del vespre. I al centre parroquial, atenció, hi ha dues estrenes.
6: ¡Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK.
0: Una, Tadeo Jones i la Làmpara Meravellosa, aquest divendres i dissabte a 5:45 de la tarda i diumenge a 5:00. I per als més grans, pels adults, El Ser Querido.
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
8: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, ¿no?
0: La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Javier Bardem i Vicky Luengo la podeu veure aquest divendres a 8:00 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a 7:00 de la tarda. I amb les propostes culturals tanquem el resum d'aquesta setmana a Ràdio Argentona. Els informatius tornen puntuals dilluns vinent a 1:00 del migdia. Bona setmana a tothom.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Només Catalunya i les Canàries accepten el nou model de finançament pactat pel govern espanyol i Esquerra. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Pas endavant, necessari, però no pas suficient, del nou model de finançament, que aquest migdia rebrà l'aval, per la mínima, això sí, del Consell de Política Fiscal i Financera, Joan Bota.
2: El PP no ha seguit el boicot impulsat per Isabel Díaz Ayuso i, per tant, la reunió s'ha pogut fer amb els populars que votaran en contra d'aquest nou finançament que passarà ara al Consell de Ministres i al Congrés. El calendari i les majories parlamentàries faran, però, molt complicat que el que s'aprova avui s'arribi a implementar.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, la recta final de la legislatura i la falta de suports al Congrés juguen contra del nou finançament que avui farà un pas clau a punt de votar-se el text a la reunió entre el Ministeri d'Hisenda i les comunitats. Catalunya defensa que el model és bo per a totes les autonomies davant les crítiques del PP, però també dels governs socialistes que critiquen que és una cessió a Catalunya. Sentim la consellera Alícia Romero i els consellers del PP d'Andalusia i Galícia.
4: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrari, però venen i participen.
5: És una tomadura de pelo a los españoles y una traición a las comunidades autónomas.
6: Tienen las manos atadas para negociar cualquier variación.
0: Mentrestant, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges que va prometre el govern fa dos anys.
2: La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. I en aquest context, Paneque admet.
7: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continua ajornant l'amnistia a Lluís Salvador i a Josep Maria Jové.
2: Els dos exalts càrrecs del Departament d'Economia, quan es van fer els preparatius pel referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, van reclamar que se'ls apliqués l'amnistia després que Europa avalés la llei a principis de juliol. L'alt Tribunal Català, però, ho ha desestimat.
0: Aquest migdia, d'altra banda, s'ha fet el funeral per l'home apunyalat la matinada de dimarts a Manresa, al Bages.
2: I la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència a la ciutat i un seguiment més estricte dels delinqüents reincidents.
0: Manresa, Nàtia Dell.
8: Bon dia, sí, ha estat una cerimònia de comiat molt emotiva i amb moltíssima gent. De fet, molts amics i veïns han hagut de seguir l'enterrament des de fora del tanatori perquè no s'hi cabia dins. Entre els assistents, a banda de l'alcalde, el president de la Federació d'Associacions de Veïns, que vol reunir-se amb l'Ajuntament per trobar la manera de millorar la seguretat de la ciutat, no només a nivell policial, també a nivell social. Els Mossos continuen mentre estan buscant altres implicats a la baralla de finals del correfoc, que és on va començar tot.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també passarem pel Regne Unit i per l'Argentina. Això després que el govern argentí de Javier Milei hagi rescatat la disputa entre aquests dos països per la sobirania de les illes Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
9: Sí, ja no és només si les Malvines són argentines o britàniques. El petroli que hi ha a les illes aportaria 9.000 milions de dòlars al govern de les conegudes també com a Falklands, sota sobirania britànica. La Casa Rosada promet sancions penals i econòmiques contra els qui hi extreguin petroli en considerar que és territori argentí.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: El Barça ja sap quins seran els seus rivals a la Champions femenina.
10: I entre els equips rivals destaquen l'Arsenal, que el Barça rebrà a casa, i la visita al camp del Bayern de Munic. Repassarem la resta també d'equips rivals al Barça al Catalunya Migdia. A la Lliga Masculina avui es juga a les 9 al Betis Madrid. Julián Álvarez ha entrat a la convocatòria de l'Atlètic de Madrid per jugar aquest cap de setmana amb l'Atlètic Club. I també celebrarem els 50 anys de la primera transmissió en català, recordant algunes de les narracions més especials de Joaquim Maria Pujol.
0: Ara com tenim la circulació aquesta hora, Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs amb dos accidents a la P7 amb camions implicats que provoquen retencions de 8 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès en direcció a Girona perquè hi ha un sol carril obert que provoca cues també a la Ronda de Granollers, 4 quilòmetres més de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona, també aturats en sentit contrari entre Bellaterra i Barberà, i destaquem a més la Ronda a Dalt amb retencions de Pedralbes a Horta en tots dos sentits.
0: I ens falta el temps.
12: Estarem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Som a les portes d'un cap de setmana que molts podrien pensar que seria de tardor, però Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia.
0: Serà més aviat d'estiu-estiu.
13: Totalment d'estiu, de ple estiu, i a més amb temperatures pròpies d'un episodi d'una onada de calor, i és que tindrem màximes que s'acostaran als 40 graus, si no els superen, fins i tot en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Ara mateix ja arribem als 38 al Dover, 37 a Vallirana, 37 a Cardona, 37 també a Sant Cugat del Vallès, amb una tarda assolellada. Demà potser arriben alguns núvols prims poc importants, les temperatures tant demà com diumenge es mantindran igual d'altes que avui, també les nocturnes mantindran molt altes, en molts casos a la costa per sobre dels 25. De cara a diumenge, aquests núvols prims podrien fer-se una mica més abundants i es torna a deixar el cel una mica més tapat a l'oest del país.
0: Gràcies, Eloi, bon dia.
13: Fins ara.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El nou model de finançament autonòmic, pactat entre els socialistes i Esquerra Republicana, fa avui el primer pas, amb l'aprovació a la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, ho fa per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. El govern de Pedro Sánchez confia que el Congrés dels Diputats l'acabarà avalant els pròxims mesos, tot i que el calendari juga en contra i encara no té els suports necessaris per tal que pugui entrar en vigor. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, el temps i la falta de suports juguen contra del nou finançament. Avui avança, però la prova de foc serà quan arribi al Congrés i per això encara no hi ha data. La consellera d'Economia, Alicia Romero, creu que es pot fer abans que acabi l'any i confia tenir temps abans que acabi la legislatura.
14: 2009, nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i per tant treballarem perquè sigui així.
3: Catalunya, el Ministeri d'Hisenda i les Canàries s'han quedat sols a la reunió, que de fet encara està en marxa a aquesta hora. Són els únics que votaran a favor del nou model. El Partit Popular hi està en contra i critica que és una sessió Catalunya. Tot i això, avui només ha quedat buida en aquesta reunió la cadira de la Comunitat de Madrid i la resta d'autonomies governades pels populars s'han desmarcat del boicot que ha impulsat Isabel Díaz Ayuso. Han vingut a la reunió per lleialtat institucional, han dit, i alguns consellers no descarten adoptar el model si s'acaba aprovant. Sentim el de les Balears i també el del País Valencià.
15: Nosaltres el que anem a fer és anar passa a passa. Nosaltres creiem que havíem de venir aquí, donar sa cara.
16: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna tiría. Pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
3: Hi ha versions diferents, però, perquè l'ala més dura del Partit Popular amenaça de portar el model als tribunals, diuen que és injust, insolidari, i a aquesta crítica del Partit Popular s'hi sumen també les comunitats del PSOE, Astúries i Castella-La Manxa, també hi estan en contra perquè creuen que és una sessió Catalunya perquè s'ha negociat amb Esquerra Republicana.
17: Criticamos cómo fueron las formas, pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad.
18: Y sinceramente lo que me avergüenza es que un modelo regresivo surja del Partido Socialista.
3: Però el Ministeri d'Hisenda defensa que el model és bo per tothom, reparteix 21.000 milions extres a les comunitats, 4.700 per a Catalunya. En definitiva, són més recursos per pagar la sanitat, l'educació o els serveis socials. El següent pas, després d'avui, és que el Consell de Ministres aprovi el nou model, després s'enviarà al Congrés i el govern espanyol es guarda cartes, poder-hi fer petits retocs per seduir Junts per Catalunya, ja que són claus perquè aquesta llei s'aprovi.
0: Bé, doncs, tot i aquests intents de seduir-los, des de Junts per Catalunya es manté el rebuig al nou finançament. Reivindiquen el concert econòmic per Catalunya, igual que els bascos. D'entrada, no bloquejaran, de la mà del PP i de Vox, que es pugui debatre al Congrés dels Diputats aquest nou finançament, però hi presentaran una esmena a la totalitat defensant el concert econòmic. Sentim el diputat de Junts, Josep Maria Cruzet.
19: Quan la proposta d'avui del Consell de Política Fiscal arribi al Congrés dels Diputats, des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant la tramitació del concert econòmic de Catalunya, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels comuns i dels socialistes, hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
0: Mentrestant, passant 2 minuts de les dues, la Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims 2 anys, segons que ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, avui al matí de Catalunya Ràdio. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els ha obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, és a dir, comprant-los a un particular. I aquí també han comptat els que han comprat uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni tan sols al 2%, Laia Ortega.
10: Són 10.000 pisos més dels 50.000, 10.000, volem dir, dels 50.000, que fa 2 anys ara sí va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que entren ara al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir amb un preu que la gent pot pagar.
7: Entre les compres del tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
10: Som molt lluny encara de la mitjana europea, que té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda ara al mig any. Una situació en què es troba moltíssima gent, com per exemple la Núria, que ve d'estar mesos malvivint en un cotxe amb el seu marit després que els desnonessin.
20: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos 6 meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
10: Diu que ara estan millor perquè viuen en una pensió pagant 400 euros al mes.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita ara com ara amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre, Albert Prat.
2: El Tribunal Català ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que havien tornat a demanar que se'ls apliqués l'amnistia un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va pronunciar aquest estiu a favor de la llei. Ara bé, els magistrats catalans consideren que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això mantenen en suspens l'amnistia Jové i Salvador fins que la justícia europea no els torni la resposta. Per cert, el mateix Tribunal Català, avui també, ha donat per bo l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. És l'indult que demanava el mateix jutge que la va condemnar i que va aprovar el govern espanyol, de manera que no haurà d'entrar a presó per prevaricació.
0: Després de conèixer el pla de reestructuració del grup Volkswagen, avui SEAT ha garantit el futur de la planta de Martorell. No amaguen que la marca SEAT podria desaparèixer d'aquí a 3 anys, però asseguren que la fàbrica no es tancarà, perquè estan fabricant allà altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que busca la Comissió Europea, Sara Riera.
10: Els models de SEAT, l'Ibiza, el León i l'Arona són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant a la llarga estan condicionats per aquesta regulació sobre el diòxid de carboni. Ara mateix tenen la producció garantida fins al 2030. A partir d'aleshores, Martorell es podria centrar, per tant, en tots els cotxes elèctrics i els híbrids que ja estan fent de les altres marques del grup, com per exemple Cupra. Avui des d'Ucraïna, el president Salvador Illa, que hi és de viatge oficial, ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la SEAT de Martorell i, per tant, que ningú perdi la seva feina.
21: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya i des de fa temps seguint aquestes informacions, i la indústria i les zones de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya fa tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
10: De fet, Matías Carnero, president del comitè d'empresa de SEAT, ha explicat a aquesta emissora que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics, encara podrien tenir més feina cara. En tot cas, els plans de reestructuració mai són aliens a ningú.
22: Todas podemos tener una parte de afectación.
10: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a tota Europa i tancar 4 plantes a Alemanya.
0: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
12: Catalunya migdia.
23: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
1: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es. Catalunya migdia.
0: És un quart de tres. El president de l'Argentina, Javier Milei, ressuscita la disputa per la sobirania de les Illes Malvines i apuja la tensió amb el Regne Unit. Milei ha amenaçat de sancionar les empreses petrolieres britàniques que operen a la zona i ha anunciat la creació d'una nova base naval a prop d'aquest territori d'ultramar. La decisió arriba dies després que Donald Trump afirmés que està revisant la seva postura respecte precisament a la sobirania de les Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Hola, bon dia. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que facin perforacions petrolieres a les Illes Malvines en considerar que són territori argentí. I és que sota les aigües de les també conegudes com a Falklands es calcula que hi ha 9.000 milions de dòlars de beneficis que la Casa Rosada no es vol perdre. És el conegut com a projecte Sea Lion, liderat per empreses d'Israel i dels Estats Units. També que Donald Trump, el president nord-americà, hagi anunciat que medita la neutralitat nord-americana en la disputa entre Buenos Aires i Londres per les Malvines, que ja va causar una guerra el 1982 que van perdre els argentins, ha empoderat ara el president Javier Milei.
6: Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
5: Per marcar presència a la zona de l'Atlàntic Sud, el president argentí ha promès una base militar a la ciutat d'Ushuaia, ja que diu que el país ara està fort econòmicament per afrontar aquesta despesa gràcies a ell.
6: Tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos. Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta.
5: L'any 2013, els habitants de les Malvines van decidir en referèndum viure sota sobirania britànica.
0: I mentrestant, el Regne Unit, que és qui de fet controla de facto les Malvines, ha respost a les paraules del president argentí assegurant que el seu compromís amb les illes és absolut i insisteix que aquest territori és britànic perquè així ho volen els seus ciutadans. L'any 1982, les Malvines van ser l'escenari d'una guerra entre l'Argentina i el Regne Unit que va deixar 649 argentins i 255 britànics morts. Londres, Quim Olivares.
24: Hola, bon dia. En el referèndum del 2013, el 99,8% dels 3.600 habitants de les illes Falkland, com s'anomena aquí les Malvines, van votar a favor de continuar sent britànics. Downing Street ha tornat avui a defensar-ne la sobirania, sentint la ministra Lucy Powell en declaracions a l'emissora BBC4.
25: Les illes Falkland són un territori britànic d'ultramar i així continuarà mentre aquest sigui el desig dels seus habitants. No crec que sigui especialment útil posar-se d'alguna manera al mateix nivell que el president argentí ara, quan crec que aviat afronta unes eleccions.
24: Davant de l'amenaça de sancions argentines contra les empreses que exploten els jaciments de petroli de les illes, el govern britànic assegura que el dret a l'autodeterminació dels habitants de les illes inclou el dret a explotar els seus recursos naturals. A les Malvines, situades a uns 600 quilòmetres de la costa argentina i a uns 12.300 de la britànica, hi ha un projecte d'explotació petroliera encapçalat per una empresa britànica i una d'israeliana. Es preveu que el 2028 estigui en marxa i tripliqui el producte interior brut de les illes, que ara depenen de la pesca del calamar.
0: Més coses. Giorgia Meloni bat avui un rècord. El seu govern compleix 1.413 dies al poder. Es converteix així en el que més ha durat a la història des de la fundació de la República Italiana. En un país acostumat a les turbulències, la primera ministra ha aconseguit mantenir l'estabilitat, tot i que darrerament ha vist com apareixia un nou partit d'extrema dreta a les portes de les eleccions que s'han de fer l'any que ve, Jordi Baró.
26: Meloni celebra avui amb un míting a Bari al sud d'Itàlia haver-se mantingut gairebé 4 anys en el poder. Supera així el rècord que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Serà un acte del seu partit Germans d'Itàlia que li serveix per començar a escalfar motors per les eleccions de l'any que ve, encara sense data. Meloni ha governat sense sobresalts des de 2022, centrada en la mà dura policial i contra la migració, però ara se li obre la incògnita de quin paper tindrà un nou partit partit d'extrema dreta, que pot fragmentar i afegir inestabilitat. Futur Nacional el lidera un exgeneral de l'exèrcit, Roberto Manacci, antic membre de la Lliga de Matteo Salvini. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
8: Tant a la dreta de Salvini com a la dreta de Meloni hi ha cert espai perquè s'han mogut una mica cap, almenys de retòrica, s'han mogut una mica cap al centre i per tant hi ha un espai per ocupar.
26: El nou partit ultra, anti-immigració i defensor dels valors tradicionals italians, se situa com a quarta força en intenció de vot.
0: Doncs una de les mesures que va aprovar Giorgia Meloni era la de crear centres de deportació d'immigrants fora de les fronteres italianes. En principi va ser molt criticada, però després, des de la Unió Europea, diversos països estaven estudiant aquesta idea com a possible. Bé, doncs avui tenim novetats sobre això. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors d'aquesta mesura.
26: Dinamarca, Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia formen l'anomenat grup dels 5 que volen ser els primers entre els 27 a establir centres on enviar migrants en països tercers. Els ministres de l'Interior s'han reunit a Copenhaguen sense desvetllar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. La iniciativa que Dinamarca vol tenir operativa l'any que ve replica el model d'Itàlia a Albània, on Meloni té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però que funcionen amb molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per als migrants.
0: En 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Han rescatat amb vida dues persones 9 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i del Tibet. Els han tret d'un túnel d'una instal·lació hidràulica on les autoritats han donat per acabades les tasques de recerca de supervivents. Això no afecta les feines de rescat en altres instal·lacions similars, on es calcula que en el moment del desastre hi van quedar atrapats centenars de treballadors. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre de les 1.300 persones i els desapareguts encara superen els 5.000. I d'altra banda, portant aquest risc cap aquí, cap a casa nostra, Protecció Civil alerta que la tardor es presenta complicada pel que fa al risc d'inundacions, precisament. Des del Meteocat avisen que les temperatures es mantindran altes i que es preveuen pluges destacables, una combinació que pot generar danes i altres fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil impulsa una campanya que recorda la importància d'estar preparats davant d'aiguats sobtats i anuncia que també farà servir els missatges És Alert per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Barcelona, Montse Poblet.
9: Bon dia. Aquesta tardor els termòmetres continuaran per sobre del que seria normal i les pluges també una combinació que pot derivar en aiguats i inundacions i que requereix molta preparació. Protecció Civil ja no només contempla enviar És Alert per avisar que s'acosten pluges intenses i cal prendre mesures. També estudia fer servir aquesta eina per advertir dels perills que hi pot haver un cop ha deixat de ploure però els carrers o els soterranis continuen inundats. Tot i això, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa que no ens refiem només de les alertes. Davant uns fenòmens cada cop més imprevisibles i intensos, cal prudència i sentit comú.
11: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta. Per què? Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc. No tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
9: De fet, la campanya d'aquest any per prevenir el risc d'inundacions posa l'accent en la rapidesa en què la pluja ho pot canviar tot en qüestió de segons.
13: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
14: Segur que no li ha apartat.
15: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
9: Cal seguir les instruccions via És Alert o mitjans de comunicació i també autoprotegir-se. Per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i quan parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
0: Aquí a 6 minuts, seran 2:45 de la tarda. Obrim la pàgina negra, que avui ve especialment farcida. El municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, està de dol fins diumenge per la mort del nen de 18 mesos d'aquí la setmana passada es va denunciar la desaparició. Avui es farà un minut de silenci mentre el jutge ha de prendre una decisió en relació amb els pares que continuen detinguts. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Avui i demà s'han decretat com a dies de dol oficial en un municipi que està colpit per la notícia. De fet, aquest vespre, a les 7 concretament, s'ha convocat un minut de silenci davant de l'Ajuntament en record de la criatura localitzada i sense vida. El cas comença, recordem-ho, fa una setmana quan l'avi paterna en denuncia la desaparició. El cap de setmana passat els Mossos d'Esquadra entren en aquesta casa de Santa Bàrbara, situada, de fet, al vell mig del poble, i es troben amb una trentena de gossos, alguns malnodrits, uns animals dels quals, per cert, s'ha fet càrrec una protectora comarcal, i d'altres directament morts. Els pares continuen a hores d'ara detinguts i mentrestant segueixen les diligències policials. El jutge que porta el cas ahir els va interrogar i es preveu que en les pròximes hores prengui una decisió. La investigació continua oberta i la causa es manté secreta.
0: I en destant, els Mossos d'Esquadra han detingut la mare d'un altre nadó. En aquest cas, el que es va trobar mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs, Marriera.
25: El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Nina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La divisió d'investigació dels Mossos ja s'ha fet càrrec d'aquest cas i investiga les circumstàncies de la mort de la criatura.
0: Emotiu i multitudinari aquest migdia de l'home de 45 anys apunyalat mortalment a Manresa la matinada de dimarts. A les 12 s'han fet els funerals per la víctima d'un crim que ha trasbalsat la ciutat. Mentrestant, la Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents. Manresa, Nàtia Dell.
7: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat aquesta emissora que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
14: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algo s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
7: Tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
14: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte, se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent males fetes.
7: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari amb parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort de Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
0: I el jutge processa dos agents dels Mossos d'Esquadra que van abatre el conegut com el pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La conselleria, però, presentarà proves exculpatòries. Tarragona, Ricard Boigas.
16: Els dos agents formaven part de l'equip que va batre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i un altre, un, que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar molt més enllà que la de neutralitzar-lo. La consellera d'Interior, Núria Parlo, ha dit avui que presentaran matisos importants a la visió del jutge.
17: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
16: D'altra banda, l'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3catinfo que s'haurien d'incloure més agents.
18: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'han d'haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
16: Els dos Mossos processats estan citats a declarar el 16 de setembre.
0: I encara una cosa més de successos, perquè 19 persones han resultat afectades aquesta nit per una intoxicació per monòxid de carboni al port de Barcelona. L'incident ha passat a l'interior de l'Ocean Euphorcine, un vaixell cisterna d'uns 180 metres d'eslora procedent d'Algèria i que estava fent una descàrrega d'olis vegetals al moll de l'Energia, aquí en Codines.
2: Els bombers han rebut l'avís poc abans de mitjanit i han activat 9 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques també ha mobilitzat una dotzena d'ambulàncies per atendre els afectats. Entre les persones intoxicades, dos homes han hagut de ser traslladats a l'hospital. Un en estat crític a l'Hospital Clínic i l'altre en estat greu a l'Hospital Moisès Broggi, on també han estat ateses altres persones amb símptomes de menor gravetat. Quatre afectats més han patit una intoxicació menys greu i quatre han estat donat d'alta al mateix lloc dels fets i les 9 persones restants han resultat il·leses. L'incident no ha afectat l'activitat habitual del port i ara per ara la Guàrdia Civil i la Capitania Marítima investiguen les causes de la intoxicació.
0: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. Des de Lleida, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, ens arriba un avenç que ha de permetre predir millor quins pacients de Covid tenen més risc de morir. La clau és l'estudi d'una molècula present a la sang. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: S'han publicat dues investigacions que representen un pas endavant per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs publicat a la revista Science ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
12: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques. Això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
10: Pérez afegeix que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients. Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè Prades, al Baix Camp, comença la collita de llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, de pluviometria i de temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció l'utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte en col·laboració amb la cooperativa agrícola i l'Ajuntament de Prades. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
19: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
16: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees, ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
0: Passen 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
20: Catalunya migdia.
21: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
22: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
21: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
22: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
21: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
27: Por la mañana café, por la tarde.
0: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
27: Café, pas, més cafeteros.
22: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Amb les veus habituals.
28: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
29: A un boomer li poses això i surt disparat.
30: És que està com un llum.
28: No sé què faran.
0: Però més i millor.
22: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com sempre, la millor hora del dia.
22: Catalunya migdia.
0: Passen 3:45 i comencem, és divendres, amb estrenes de cinema. I això que sentim és la gran novetat que arriba a les sales de cinema. Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats del 17 d'agost de l'any 2017 a Catalunya i que s'estrena avui, Marc Garriga.
31: El fet que hagin passat només 9 anys dels fets segurament ha impedit que Cronos pugui anar més enllà dels fets reals. El film es limita a exposar com van reaccionar els Mossos d'Esquadra i això li resta valor perquè no és un documental. Fins i tot es pot qüestionar si tenint en compte que no aporta res de nou, no estarà alimentant la tensió que es viu en aquests moments a Catalunya. Catalunya amb la comunitat magribina. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat o per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte del tot innecessari i molt pobre des del punt de vista cinematogràfic.
0: Aquesta és una altra de les novetats d'avui. I dius, Marc, aquesta és la perla?
31: Per mi sí. Es diu Jim Queen, és una pel·lícula d'animació per adults irreverent delirant sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per lluitar contra una pandèmia que amenaça l'homosexualitat. És una sàtira mordaç, intel·ligent, enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant. Menys imaginativa però també divertida és Dulce Sabor a Muerte d'Eli Roth, una cinta de terror gore salvatge sobre com els cornets d'un gelater demoníac converteixen els nens en assassins sàdics i implacables. Això sí, els diàlegs voregen sovint el ridícul, igual com a Black Box Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B, sense gaire imaginació. També s'estrena el thriller rural valencià, Aixam.
0: I ara, més cinema, tot i que no novetat ara a les sales.
1: Los ojos de mi niño, que lo quiero más que nadie, que lo quiero más que nadie.
0: La directora catalana Carla Simón continua treballant en el seu pròxim projecte, un llargmetratge musical consagrat al flamenc. Aquests dies, però, és a la Mostra de Cinema de Venècia com a presidenta del jurat a la secció paral·lela Jornades dels Autors. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: Carla Simón ja tenia experiència com a membre d'un jurat cinematogràfic, però s'estrena a Venècia com a presidenta del que triarà la millor pel·lícula de la desena que es presenten a la Giornate degli Autori, una secció paral·lela fundada fa 23 anys per associacions de directors i guionistes italians.
5: Quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles on hi ha coses que normalment potser doncs, no són tan pel·lícules d'oficial com es diu, que tampoc sé molt bé què vol dir això, però bueno, sí que té com una cosa d'acompanyar autors forts, no?, i amb risc, i també primeres pel·lícules o segones, o gent que igual no està tant en el radar.
4: Carla Simón ens ha explicat que el seu mètode és assistir a les projeccions amb la mínima informació possible sobre les pel·lícules, gaudir del cinema i deixar les valoracions per a després dels visionats.
0: Deixem el cinema, anem al teatre. Gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea. Aquesta és la perla de la nova programació dels teatres del grup Focus després d'un any de rècord de públic, més de 500.000 d'espectadors. Barcelona, Montse Mas.
6: La coproducció amb The Royal Shakespeare Company, una de les companyies més prestigioses del món, comptarà amb actors catalans i arribarà al Romea la primavera que ve. Així ho ha avançat el president de Focus, Daniel Martínez.
8: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. La obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
6: Martínez no amaga l'eufòria després d'un any de xifres rècords, sumant els teatres Romea, Goya, Condal i Villarroel. 534.000 espectadors i més de 14,7 milions d'euros en recaptació. La inversió per al nou curs, en què, per cert, el grup continua celebrant els 40 anys de vida, també serà de rècord 14 milions i mig d'euros. Seran una seixantena d'espectacles molt variats, amb noms tan destacats com Josep Maria Flotats, Emma Vilarasau, Sílvia Munt, Leonardo Sbaraglia o Juan Mayor, amb revisions de clàssics com El gran inquisidor, amb Lluís Omar, noves creacions com Bons i dolents, de Joel Joan, i reposicions com Un sobre de lloguer, amb l'incombustible Joan Pera.
0: I ara anem a Girona. Perquè la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo da Vinci, per centrar-se en la figura de la dona, que és protagonista de moltes de les seves obres. És una mostra accessible a tothom amb peces que es poden tocar. Girona Maria Rovira.
11: A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
13: Anem a descobrir qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o els quadres més importants d'ell. Això és el que buscàvem des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibint no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
11: S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls d'obres com la Dama de l'Armini o la Gioconda i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions en relleu per poder-les tocar.
0: I de Girona al Pirineu.
20: Ens volen imposar el silenci per fer...
0: Perquè la Fira del Llibre del Pirineu celebra aquest cap de setmana la 30a edició a Organyà, a l'Alt Urgell, una fira que ha arrencat aquest mateix matí, Joaquim Albalater.
23: Sí, ho ha fet amb la jornada sobre la salut del català que per primer cop s'ha fet
3: al carrer. És una de les novetats d'aquest any, com també ho és que aquesta tarda ja s'obrin la trentena de parades d'editorials i llibreries. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
7: Hem fet un altre escenari i allà tot el dia hi haurà actuacions de música catalana. També com a novetat tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
3: Més enllà de les parades, fins diumenge hi haurà 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes, com els concerts de la Sonsoni, Judit Nederman o Lopau de Pons. L'acte més multitudinari serà la ja tradicional carrerada de llibres demà al migdia, amb centenars de persones llegint a la vegada.
0: I si sou de Barcelona i busqueu un plan per aquest cap de setmana...
9: Si jo

0: meu regne.
1: Peret és el protagonista avui del Rumba Tour Festival, que fins diumenge oferirà cultura, gastronomia i molta música amb concerts en directe gratuïts a la plaça Catalunya de Barcelona. El Mare Boquerón inaugurarà el festival, que a partir de 6:45 de la tarda retrà homenatge al rei de la rumba catalana. Serà un concert especial de 3 hores liderat pel net de Peret, en Dani Pubill. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez i al trio Rumba 3. La nit de diumenge recordarà Ramonet, una altra figura històrica de la rumba catalana. El festival reivindica la rumba com a patrimoni cultural i té com a objectiu impulsar la seva candidatura com a patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO.
2: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Avui, a més, amb celebració.
3: Sí, no a ritme de rumba.
1: Però podria.
3: Però podria ser, també, perquè el que farem serà un tastet de la programació especial que s'està preparant a Catalunya Ràdio pels 50 anys de futbol en català.

0: es compleixen 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català.
1: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça...
0: Això va ser un 5 de setembre de 1975. Joaquim Maria Puyal va explicar... 76-76, Joaquim Maria Puyal va explicar per primer cop un partit de futbol, un partit del Barça en català a Ràdio Barcelona. I per celebrar-ho, demà, des de les 8 del matí i fins a la mitjanit, emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions del Barça més emblemàtiques del Puyal. I recordarem, Marcos García, grans moments.
2: En aquests 50 anys hem viscut, com dius, molts moments emocionants com aquest. Accions úniques de jugadors escollits i que en alguna ocasió donaven un títol.
3: Tocarà Soskos, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskos, farà Vaquero, pica Koeman, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: També remuntades màgiques que culminaven amb allò de...
4: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi viejo.
2: I és que en 50 anys hem viscut exhibicions col·lectives.
5: Va, marcat el Gaúl, juga un, juga un, juga un.

0: convidats tots demà a la primera Champions de Wembley del 92, la final de París del 2006, aquell Barça-Getafe el 2007, el golaç d'Iniesta a Stamford Bridge al maig del 2009, el 5-0 del Madrid al Camp Nou el 2010, seran algunes de les transmissions que recuperem demà de forma íntegra a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: Bon-n'hi-do, només amb aquest tastet que ens ha fet el Marcos García, imagineu-vos demà, si a més es podeu sentir i escoltar senceres a l'antena digital de Catalunya Ràdio, però les emocions sonores no s'acabaran amb l'antena digital de Catalunya Ràdio, perquè també tenim i estrenarem un podcast molt especial que ha fet el Bernat Soler, i així que, Bernat, explica'ns tu mateix què trobarem en aquest podcast que has fet tu.
2: Avui al 50 és el títol d'aquest nou capítol de la sèrie Rècords, els podcasts del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, que aquesta tarda ja el tindrem publicat, i que és un viatge en el temps, un viatge al 5 de setembre de 1976. He intentat buscar tots els actors que hem pogut trobar, evidentment, perquè fa molt temps que va passar això, que van fer possible que aquella tarda de diumenge al Camp Nou es produís doncs aquesta gran fita històrica que va ser la primera transmissió. Hem parlat amb el director de Ràdio Barcelona de l'època, hem parlat amb el gerent del Barça de l'època, Jaume Rossell, el pare de Sant Rossell, per cert, el director de Ràdio Barcelona, també em diuen el nom, Manuel García de Terán. Hem parlat amb Jordi Mir, el lingüista que va acompanyar a Puyol en aquesta aventura. Hem parlat amb moltíssima gent que ens fa un dibuix de com es va viure l'abans, el durant i el després d'aquella tarda al Camp Nou, que va acabar amb un Barça 4 a Les Palmes 0. Fins i tot el porter del Barça del dia, el Pere Valentí Mola, també ens recordarà com va anar aquell partit. Per tant, si voleu fer un viatge amb nosaltres de 50 anys enrere, ens acompanyeu amb aquest Puyol 50, amb aquests rècords, i sabreu els secrets d'aquella primera transmissió esportiva en català de la història.
1: L'has gaudit, tu, aquest viatge?
2: L'he gaudit moltíssim, la veritat és que sí, i escoltar gent tan sàvia t'alimenta molt l'ànima.
1: Això, aquesta tarda, ja s'estrenarà el podcast, el podrem
2: trobar? Sí, jo crec que d'aquí una horeta, a les 5 de la tarda, a l'hora del partit.
1: Vinga, va, ara
2: a les 5 de la tarda. Podeu trobar ja aquest rècords que s'està acabant de perfilar.
1: Molt bé, doncs a la plataforma Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, trobareu aquest podcast per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Deixem ara les emocions sonores. Parlem d'altres emocions, una competició que esperem que també ens portin emocions, com és la Champions femenina. El Barça ja sap els seus rivals que tindrà aquest any a la fase Lliga de la competició, amb dos plats forts, Arsenal i Bayern de Múnich. David Gallofré.
3: Sí, perquè les blaugranes s'enfrontaran a l'Arsenal amb el retorn de Mariona Caldante i Iona Batlle, el Johan Cruyff, el Paris FC i el Servet de Suïssa a casa, mentre que visitaran el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès en aquesta primera fase de Lliga. Els quatre primers classificats accediran directament als quarts de final. L'ordre dels partits i els seus horaris els sabrem demà.
1: Doncs a banda del sorteig de la Champions, aquest cap de setmana, duel català de la Lliga Femenina i també partit del Barça al camp del Sevilla.
3: Les blaugranes juguen demà a 8:45 del vespre al camp del Sevilla. Pere Romeu encara no podrà comptar amb Gemma Font ni tampoc amb Aitana Bonmatí. La migcampista de Sant Pere de Ribes ja fa part de l'entrenament amb el grup, però encara no està al 100%. En canvi, bones notícies amb Quica Nazaret i Esme Brooks. Les dues futbolistes s'han entrenat amb normalitat i han entrenat a la convocatòria. I demà també tenim derbi català. A les 12 del migdia en directe per TV3, l'Espanyol rep el Badalona Women a la ciutat esportiva Dani Jarque. Tots dos equips volen sumar la seva primera victòria de la temporada després de perdre el primer partit de Lliga. Marc Ballester, entrenador del Badalona Women, espera la millor versió del seu equip per poder sumar els tres primers punts.
4: Al final és un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers tres punts.
3: L'entrenador del Badalona Women, Sara Montfort, perdoneu, de l'Espanyol, Sara Montfort, espera recuperar les bones sensacions després de la derrota al camp de l'Eibar.
5: Tenim moltes ganes, no?, de poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit, i sobretot, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc pel joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91, que va fer una fatal.
3: I avui, a més, debut Alexia Putellas amb el London City. Ho farà la Women's Super League contra el Manchester United a les 8 del vespre.
1: Els socis del Barça hauran d'aprovar d'aquí a dues setmanes l'exercici econòmic i l'ampliació de finançament per les obres al Camp Nou. Ramon Salmorrer.
6: El 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça, el mes de setembre hi ha un sol partit a casa,

0: en dimecres, i la Junta Directiva del Barça reunida ahir va decidir que el 19 de setembre, dissabte, seria el dia de celebrar l'assemblea. Una assemblea en format telemàtic. Hi va haver un intens debat en Junta Directiva, veus que apostaven pel format híbrid, bàsicament argumentant que era un compromís que s'havia adquirit amb els socis, però es va acabar apostant pel format telemàtic sota l'argument que serà una assemblea molt llarga, cosa que és tal qual, perquè, no oblidis, Laia, que s'ajunten dues assemblees en una, l'ordinària i l'extraordinària, ara hi entrarem, però per mirar d'evitar aquella imatge dels socis compromissaris desfilant per anar a casa a veure el partit, doncs s'ha apostat per aquest format telemàtic. Com et deia, serà molt llarga perquè s'ajunten les dues en una. Bàsicament, els temes de l'assemblea ordinària, que són el tancament de l'exercici econòmic, com dius tu, i fer balanç, i els de l'extraordinària, que aquí hi ha la ratificació dels nous membres de la Junta, que són aquells directius que no van abandonar el club per la campanya electoral i no formaven part de la candidatura de Joan Laporta, és a dir, per exemple, Rafael Yuste, que es va quedar com a president, i tots els directius que es van quedar, i dues qüestions més. D'una banda, també ho deies, l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs en 300 milions d'euros i l'acord amb Ohana Real Estate per la construcció d'un bloc de pisos als Emirats Àrabs. Tot això també amb un acord amb Babylon Park per la construcció d'un petit parc d'atraccions a l'Espai Barça al Camp Nou. Tot això, aquesta reducció de dues assemblees i fer-ho en una, des del club defensen que costarà només o que suposarà un estalvi d'un milió d'euros a la comunitat blaugrana.
1: I després de tancar el mercat de fitxatges, quines operacions té pendents d'ECO?
0: Bàsicament tres renovacions i adequacions contractuals. Una, la de Gerard Martín, amb un contracte desfasat tenint en compte la importància que té el futbolista, un cas més o menys similar al de Xavier Espar, i després l'aparició de Hamza Abdelkarim, un futbolista que ha estat al Mundial, que ha fet una molt bona pretemporada i que té un contracte encara de categoria juvenil amb una clàusula de 15 milions d'euros.
1: Esportivament, el Barça i l'Espanyol no juguen els partits de Lliga fins diumenge, els blaugrana a València i els blanquiblaus a casa amb el Sevilla, però avui sí que comença la quarta jornada amb el partit entre el Betis i el Madrid, que juga a partir de les 9 del vespre. L'Atlètic de Madrid juga demà al camp de l'Atlètic Club, amb Julián Álvarez, que torna a la convocatòria. I avui n'ha parlat de l'argentí el tècnic Cholo Simeone.
2: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando. Y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender.
1: Ahir es va jugar un partit de Lliga avançat de la sisena jornada, Reial Societat 0, Celta 0. I a la segona divisió el Girona jugarà demà al camp de l'Sporting, és un dels líders. Avui hem sentit l'entrenador Quique Álvarez, Eduard Solà.
3: Que ha celebrat que per fi s'ha tancat el mercat i que això, afegit a la clara victòria de l'altre dia contra les Palmes a Montilivi, l'ambient al vestidor ha canviat. Diu que veu els jugadors centrats i està content amb la plantilla que li ha quedat.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
3: L'equip marxa aquesta tarda cap a Astúries per jugar demà al camp de l'Sporting, que és un dels co-líders de la categoria. Ho fa amb la baixa de Justin, que s'ha fet una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. Tot i això encara no té període de recuperació. I ho fa també amb les novetats de Carles Pérez, Mate i Mauro Furtado, que entren per primer cop a la convocatòria.
1: 8 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i sentim Joel Parra.
5: Catalunya migdia.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En tot cas, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot bé de manir.
10: Fet-lo bé us obre les portes del podcast de la Fonda.
9: I amb productes del territori.
10: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: Vinga, va, comencem!
10: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: en bàsquet, el Barça està instal·lat a Andorra, acaben de preparar la Supercopa. L'Ernest Macià està seguint aquesta concentració de l'equip de Sekulic.
1: Bona tarda, doncs sí, el Barça més renovat de la història arrenca la pretemporada en camp a Andorra. D'aquí a dos dies, primer amistós davant del Morabanc Andorra. La setmana que ve, primera competició oficial, la Lliga Catalana. Escoltarem a Joel Parra, que aquesta tarda passa pel Tut Costa, i també a Agustí Noval, amb un discurs molt realista de cara al que els aficionats del Barça poden esperar aquest any.
2: Bueno, mira, tampoco te quiero poner la expectativa alta. Obviamente el Barça es un club grande y tiene que estar arriba siempre. Pero bueno, es verdad que es una apuesta grande, son 11 jugadores nuevos, pero bueno, hay que adaptarse cuanto antes. No te quiero decir ni playoff, ni campeón, ni cosas, porque te estaría mintiendo, sería irreal que te diga una cosa así.
3: Caldrá que tingui paciència, però també sabem on estem. I sabem que aquí, des del primer moment, tens que competir i guanyar. Doncs en aquest sentit, també és una mica la responsabilitat nostra, no?, d'intentar, com et abans, no?, ajudar els nous jugadors i a l'estaf a integrar-se el més ràpid possible, perquè sabem on estem i sabem la responsabilitat que tenim.
0: Per aquesta tarda, a partir de les 7 al Tot Costa, i el Barça en vol, que afronta el primer títol internacional de la temporada, la Supercopa Ibèrica, que enfrontarà l'equip blaugrana a Vigo contra el Porto, l'Sporting i el Bidasoa.
4: A 3:15 Barça-Porto, per Esport 3, Antonio Carlos Ortega, entrenador del Barça.
5: A mí me gusta más en los últimos años y me gusta en el sentido de que por fin tiene los laterales derecho, que siempre ha tenido problemas ahí en la derecha. Ha recuperado en la izquierda gente lesionada, que importante, el caso de Oliveira, Vasco Gama, además de tener algunas, son un grandísimo lanzador. Tiene dos pivotes que juegan arriba y abajo. Han fichado a Borges, el viejo conocido de la afición española.
4: La segona semi, Sporting de Portugal, Vidasoa Irún, la final diumenge.
0: Una altra Supercopa, en aquest cas Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau. El Barça hi participa com a campió de Lliga i després d'aixecar la Copa Catalunya vol guanyar un nou títol, Francesc Ripoll.
6: L'equip blaugrana jugarà demà la segona semifinal davant el Jaén i ho farà a casa seva, al Palau. El Barça no guanya aquesta competició des de fa 3 temporades i el primer pas per aconseguir-la és eliminar els andalusos, butxins dels blaugranes, el curs passat a la Copa d'Espanya i també a la Copa del Rei. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça, és exigent.
7: Hemos ganado la Copa Catalunya y ya Supercopa, y si tenemos la suerte de ganar Supercopa sea lo siguiente. Al final sabemos la exigencia que tiene este club, nosotros queremos ganar o intentar ganar todos los títulos posibles, luchamos para ello, trabajamos para ello, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Lo importante son las sensaciones. Y la sensación está siendo muy positiva desde que empezamos el año pasado. Ahora con las nuevas incorporaciones creo que hemos dado un salto adelante y bueno, contento.
6: Aquest Barça-Jaén serà demà a 16:45 de la tarda. Una hipotètica final es disputaria diumenge davant el guanyador de l'altra semifinal, que la juguen el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: El ciclisme a la Vuelta viu avui una jornada ideal per a una escapada i ho fa encara amb la ressaca del que es va viure ahir. Enric Mas va fer un passet més cap a la victòria final. Isaac Vilalta.
8: Doncs en efecte, ahir els va rascar 26 segons a Primo Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, que són els seus perseguidors. Això vol dir que a la general Enric Mas és més líder amb 1:45 sobre Roglic, 2:06 sobre Félix Gol. Ara mateix en marxa l'etapa d'avui i a fuga. 106 km per al final, una fuga de 37 corredors, partida en dos grupets ara mateix. I és el català David de la Cruz. Li treuen 4 minuts al gran grup amb Enric Mas i la resta d'homes importants.
0: Tenis a l'obert dels Estats Units. Avui tornen a jugar la majoria dels favorits, tant el quadre masculí com el femení, i aquesta matinada ha quedat eliminada Paula Badosa. Carles Vila.
9: Ha perdut contra la nord-americana Coco Gauff per 6-4 i 7-6. La catalana va rendir al màxim nivell, però no va poder amb la pressió ambiental dels 20.000 espectadors donant suport a la tenista local.
10: Obviamente creo que he jugado muy buenos partidos. La pena es que solo he jugado dos. La pena es que este partido me hubiese gustado que hubiese sido más adelante. Ahora solo encontrar la constancia, ir compitiendo y pronto me espero estar ahí también.
9: Com dèiem, aquesta matinada juguem tots els favorits. Carlos Alcaraz s'enfrontarà al xinès Yibin Wu en tercera ronda. Avui també debutaran les germanes Williams al dobles contra Chan i Join. Al quadre femení, la gran favorita Aina Sabalenka s'enfronta a Kamila Rakimova.
0: i Carles Antrial, Toni Bou pot aconseguir aquest cap de setmana un nou títol mundial a la penúltima prova als Països Baixos. Serà un moment històric perquè serà el seu títol número 40.
9: És una fita mai aconseguida en cap disciplina esportiva, no només en el món del motor. Toni Bou arriba en aquesta penúltima prova amb 97 punts més que el segon classificat, Gabriel Marcelli.
11: Arribar als 40 títols en 20 anys, aconseguim doncs, 20 anys consecutius guanyant els dos títols, tant l'Indoor com l'Outdoor. Seria algo espectacular, algo que bueno, pues són molts anys. Com a esportista m'ha costat molt pensar arribar a aquest número perquè la veritat que ho veia pues, totalment impossible. I ara que estem tan a prop, pues, amb ganes, amb la concentració d'intentar no cometre ningun error, sobretot no fer-me mal.
9: A Toni Bou li caldria acabar aquest cap de setmana amb més de 80 punts sobre el segon a la general per aconseguir títol mundial. Recordem que el pilot de Piera ha guanyat totes les proves que ha disputat aquesta temporada.
0: I al Parc del Fòrum acull des d'avui fins diumenge la 18a edició de l'Extreme Barcelona.
4: Skateboard, freestyle, scootering, bàsquet 3x3. Víctor Casanovas, director d'Urban World Series, en parla.
12: En el 2008 les normatives per patinar a la ciutat eren molt restrictives i a dia d'avui ha canviat. Veiem patinadors arreu de tota la ciutat i sobretot s'han fet 6 skateparks a la ciutat de Barcelona que no existien.
4: Els organitzadors de l'Extreme Barcelona esperen superar els 32.000 espectadors de la temporada passada i via televisió més de 5 o 6 milions d'espectadors arreu del món.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, amb aquesta entrevista amb el jugador del Barça Bàsquet, Joel Parra. Seguim el que tenia a migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.
2: Obrim el resum setmanal de l'informatiu.

0: Comença aquí el repàs de la setmana argentona amb les eleccions a la vista aquesta temporada. També us hem parlat d'un campió del món amb només 10 anys i de la sala que celebra els seus primers 15 anys. També us hem explicat que hi haurà noves taxes per als vehicles mal aparcats i hem parlat de molta, molta festa major al barri del Molí. Som-hi! Dimarts vam obrir temporada, una temporada que arribarà fins al maig amb les eleccions municipals i que no es tancarà del tot fins al 12 de juny, quan es constitueixin els nous ajuntaments arreu de Catalunya. Aquest curs, per tant, tindrem quatre grans eixos, aquest, la política, però també l'esport, amb el Futbol Club Argentona debutant per primer cop a la Lliga Elit. Associacionisme, amb la Setmana de la Gent Gran com a primera cita, i, evidentment, cultura, que ho tenirà tot, del carrer als escenaris. Recordeu, informatius a Ràdio Argentona cada dia a la 1, a les 3 i a les 7 de la tarda i també a les 11 de la nit. A més, tota la informació disponible a radioargentona.cat i a les nostres xarxes socials. I hem començat fort. Nil Marín, de 10 anys, és el flamant campió del món de pumptrack. Ho va aconseguir el 15 d'agost a Suècia, superant totes les rondes i guanyant la final a un rival eslovac. En un mundial amb esportistes de 19 països, Nil combina el pumptrack amb la BMX, entrena 3 dies per setmana entre Sant Vicenç de Montalt, Barcelona i Mataró, i l'entrena el seu pare, en Joan Marín. La setmana vinent podreu escoltar l'entrevista completa amb tots dos a l'estrena del nou Tic Tac amb la Francina Suari. Aquest divendres el Consell per la República porta a Argentona una conferència sobre el relat nacional a càrrec d'Imma Tovella. Serà a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Així n'han parlat l'Agustí López de l'ANC i l'Antoni Soy del Consell de la República.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: De cara a l'11 de setembre, l'ANC i el Consell per la República preparen el toc de sometent, l'ofrena floral al monument de Rafael Casanovas a la plaça Ballot i un autocar cap a la manifestació de Barcelona. I el calendari continuarà el 25 de setembre amb un debat sobre el dèficit fiscal al Saló de Pedra. I el 29 d'octubre, atenció, amb Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, i l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar, que parlaran sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. El Teatre de la Sala fa 15 anys i celebra amb una programació de luxe.
3: Als 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard.
0: És l'actriu Maria Rodríguez Soto, que obrirà temporada el 16 d'octubre amb Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar. Després arribarà la darrera creació de Claire Ducró, gestada en residència artística a la sala. També passaran pel Teatre d'Argentona Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu, també Loop, de Ramon Madaula, i Plaer culpable. En música sonarà el nou treball de Pep Lladó, al Circ de les Puces. Per a les famílies, Xarxa d'Argentona portarà l'homenatge d'Every Night a Xesco Boix i el nou espectacle de la Pera Llimonera. I per celebrar l'aniversari, el teatre exposarà els cartells de totes les seves temporades. Entrades i abonaments a la venda el dimecres 7 d'octubre a partir de les 9 del matí. Més temes. Aquesta setmana us hem explicat que Argentona ja aplica noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. Retirar un turisme o una furgoneta costarà entre 185 i 260 euros, una moto entre 120 i 170 euros i un vehicle pesant entre 390 i 610 euros. A més, 14 euros per cada dia de dipòsit i 14 més si el vehicle ha estat immobilitzat. Un avís important, pagar la taxa no substitueix la multa de trànsit que correspongui. I aquest cap de setmana el barri del Molí el recupera la seva festa major, una tradició que ve del 1988 i que es va reprendre el 2023. N'hem parlat amb l'Eva Manrique, que és la presidenta de l'Associació de Veïns.
4: La idea va sortir en l'any 2023, perquè jo era nova, era un benvinguda, com se li diu aquí a Argentona, i sempre m'explicaven anècdotes als avis pel carrer. És que mira, és que fèiem, és que amb una passió, amb un carinyo, amb una germanor, i vaig dir, aquí s'ha de fer alguna cosa, i a partir d'aquell moment ho vam tornar a fer, però amb intentem sempre agafar l'essència d'abans, de que la gent es preparava 15 dies abans, un mes abans, 3 mesos, per fer balls. Era un carinyo i la gent sortia a la plaça i no feia falta res, sinó senzillament una cadira, un got de xocolata i una taula de casa.
0: Entre les novetats, la recuperació de la Font del Molí, que tornarà a rajar més cabal, i el programa Pregó dels Amics del Càntic, cursa de muntanya, escacs, activitats infantils, diables, trobada de gegants i dissabte a la nit música amb dos DJs. El nou local de Can Barrau ja té data d'inauguració el primer cap de setmana d'octubre. Aquest estiu, veïns i membres de l'agrupació Calabrot d'Argent van poder visitar unes obres que ja entren en la seva fase final. Xavier Collet és el regidor d'Urbanisme.
5: La veritat és que va ser molt bona trobada, molt bona proposta de veure'ns, i encara que no estigui acabada l'obra, però que ja es veu en les seves etapes finals, doncs que poguéssim veure com seria, va agradar molt, va il·lusionar molt tant els veïns de Can Barrau, de l'Associació de Veïns, com els que van venir del Calabrot, que va ser una assistència també molt nombrosa, van venir molts caps, van venir molts excaps, perquè recordem que això també és una demanda que fa molts anys que anaven fent i que no veien per enlloc que s'avancés. Van venir famílies, pares i nens, i per tant tots van poder veure el que seria el futur local del CAU.
0: El projecte compta amb una subvenció de 275.000 euros de la Generalitat, més una aportació addicional de 3.000 euros que reforça el pressupost. I en serveis, aquesta setmana us estem explicant que l'Ajuntament posa en marxa un grup de suport emocional per a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El dijous de l'1 d'octubre al 3 de desembre, amb inscripció prèvia, arrencarà aquest grup. Us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. I a través del Consell Comarcal, l'altra línia d'ajudes, aquesta adreçada a joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a autònoms. Poden demanar una ajuda de més de 17.000 euros i a temps fins al 22 de setembre. I tanquem amb l'agenda del cap de setmana. Com ja us hem explicat, la Festa Major del Molí, que arrenca divendres i s'allarga fins diumenge, amb cercavila, pregó, quina, xeringada, correfoc i vermut popular, però també aquest divendres la conferència del Consell per la República al Saló de Pedra. El centre serà a 8:15 del vespre. I al centre parroquial, atenció, hi ha dues estrenes.
6: Hey, momia fans, aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK.
0: Una, Tadeu Jones i la Làmpara Meravellosa, aquest divendres i dissabte a 5:45 de la tarda i diumenge a 5:00. I per als més grans, pels adults, El Ser Querido.
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
8: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, ¿no?
0: La película de Rodrigo Sorogoyen amb Javier Bardem i Vicky Luengo la podeu veure aquest divendres a 8:00 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a 7:00 de la tarda. I amb les propostes culturals tanquem el resum d'aquesta setmana a Ràdio Argentona. Els informatius tornen puntuals dilluns vinent a 1:00 del migdia. Bona setmana a tothom.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
4: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan. se aprovechan de la situación de nosotras que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
3: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
4: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar, sí, tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
3: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
4: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando. Y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguno otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
3: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Honduras, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
4: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas. Con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
3: ¿Y quina feina fa la Mildre?
4: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, las tapetas de la cremallera, donde van los botones. Eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente. Pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos. Un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
3: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
5: Aquí és la sala de confecció, sí, d'on comencem des de rotllers, a teixir.
3: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
5: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
6: Sí, no?
5: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
3: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
5: Llavors allí, a confecció, comencem des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
6: Sí, m'ho ensenyat, sí.
5: Que passa que la Mildre posa coig. Aquestes són les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
3: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
4: Esto lo que hago. Ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho, porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo, a coser aquí. Y ya está. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
3: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
4: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte. Para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues. Soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito, pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
3: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
4: Al principio pues le costó un poco por el tema del català, porque ella recién llegada pues no se adaptaba a los chicas ni nada, se le presentaban las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo, y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí, como nosotros en mi país también somos así como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
3: Ara, el repte és seu i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
4: Sí, pues estuve en Barcelona hice el básico 1 y allá pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita. Hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, y aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo un sitio para que lo enseñen, no lo sé. pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
3: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut, amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Viu la ràdio.
0: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
8: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
9: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac. De 10 del matí a 1 del migdia.
8: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

0: diré quan et trobi on voldràs anar.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

Vivíem en un món perfecte. Mai et trobava cap defecte. Tu em demanaves un moment i jo encara que impacient et regalava tot el temps. Vivíem en un món confós, on tot se'l brindava pels dos. Vas venir quan vas voler, vas marxar quan vas poder, vas marejar-me per no res.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Obrim el resum setmanal de l'informatiu.

0: Comença aquí el repàs de la setmana argentona amb les eleccions a la vista aquesta temporada. També us hem parlat d'un campió del món amb només 10 anys i de la sala que celebra els seus primers 15 anys. També us hem explicat que hi haurà noves taxes per als vehicles mal aparcats i hem parlat de molta, molta festa major al barri del Molí. Som-hi! Dimarts vam obrir temporada, una temporada que arribarà fins al maig amb les eleccions municipals i que no es tancarà del tot fins al 12 de juny, quan es constitueixin els nous ajuntaments arreu de Catalunya. Aquest curs, per tant, tindrem quatre grans eixos, aquest, la política, però també l'esport, amb el Futbol Club Argentona debutant per primer cop a la Lliga Elit. Associacionisme, amb la Setmana de la Gent Gran com a primera cita, i, evidentment, cultura, que ho tenirà tot, del carrer als escenaris. Recordeu, informatius a Ràdio Argentona cada dia a la 1, a les 3 i a les 7 de la tarda i també a les 11 de la nit. A més, tota la informació disponible a radioargentona.cat i a les nostres xarxes socials. I hem començat fort. Nil Marín, de 10 anys, és el flamant campió del món de pumptrack. Ho va aconseguir el 15 d'agost a Suècia, superant totes les rondes i guanyant la final a un rival eslovac. En un mundial amb esportistes de 19 països, Nil combina el pumptrack amb la BMX, entrena 3 dies per setmana entre Sant Vicenç de Montalt, Barcelona i Mataró, i l'entrena el seu pare, en Joan Marín. La setmana vinent podreu escoltar l'entrevista completa amb tots dos a l'estrena del nou Tic Tac amb la Francina Suari. Aquest divendres el Consell per la República porta a Argentona una conferència sobre el relat nacional a càrrec d'Imma Tubella. Serà 7:45 del vespre al Saló de Pedra. Així n'han parlat l'Agustí López de l'ANC i l'Antoni Soy del Consell de la República.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: De cara a l'11 de setembre, l'ANC i el Consell per la República preparen el toc de sometent, l'ofrena floral al monument de Rafael Casanovas a la plaça Ballot i un autocar cap a la manifestació de Barcelona. I el calendari continuarà el 25 de setembre amb un debat sobre el dèficit fiscal al Saló de Pedra. I el 29 d'octubre, atenció, amb Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, i l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar, que parlaran sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. El Teatre de la Sala fa 15 anys i celebra amb una programació de luxe.
3: Als 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard.
0: És l'actriu Maria Rodríguez Soto, que obrirà temporada el 16 d'octubre amb Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar. Després arribarà la darrera creació de Claire Ducro, gestada en residència artística a la sala. També passaran pel Teatre d'Argentona Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu, també Loop, de Ramon Madaula, i Ple culpable. En música sonarà el nou treball de Pep Lladó, al Circ de les Puces. Per a les famílies, Xarxa d'Argentona portarà l'homenatge d'Every Night a Xesco Boix i el nou espectacle de la Pera Llimonera. I per celebrar l'aniversari, el teatre exposarà els cartells de totes les seves temporades. Entrades i abonaments a la venda el dimecres 7 d'octubre a partir de les 9 del matí. Més temes. Aquesta setmana us hem explicat que Argentona ja aplica noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. Retirar un turisme o una furgoneta costarà entre 185 i 260 euros, una moto entre 120 i 170 euros i un vehicle pesant entre 390 i 610 euros. A més, 14 euros per cada dia de dipòsit i 14 més si el vehicle ha estat immobilitzat. Un avís important, pagar la taxa no substitueix la multa de trànsit que correspongui. I aquest cap de setmana el barri del Molí recupera la seva festa major, una tradició que ve del 1988 i que es va reprendre el 2023. N'hem parlat amb l'Eva Manrique, que és la presidenta de l'Associació de Veïns.
4: La idea va sortir en l'any 2023, perquè jo era nova, era un benvinguda, com se li diu aquí a Argentona, i sempre m'explicaven anècdotes als avis pel carrer. És que mira, és que fèiem, és que amb una passió, amb un carinyo, amb una germanor, i vaig dir, aquí s'ha de fer alguna cosa, i a partir d'aquell moment ho vam tornar a fer, però amb l'escena, intentem sempre agafar l'essència d'abans, de que la gent es preparava 15 dies abans, un mes abans, 3 mesos, per fer balls. Era un carinyo i la gent sortia a la plaça i no feia falta res, sinó senzillament una cadira, un got de xocolata i una taula de casa.
0: Entre les novetats, la recuperació de la Font del Molí, que tornarà a rajar més que val, i el programa Pregó dels Amics del Càntic, cursa de muntanya, escacs, activitats infantils, diables, trobada de gegants i dissabte a la nit, música amb dos DJs. El nou local de Can Barrau ja té data d'inauguració, el primer cap de setmana d'octubre. Aquest estiu, veïns i membres de l'agrupació Calabrot d'Argent van poder visitar unes obres que ja entren en la seva fase final. Xavier Collet és el regidor d'Urbanisme.
5: La veritat és que va ser molt bona trobada, molt bona proposta de veure'ns, i encara que no estigui acabada l'obra, però que ja es veu en les seves etapes finals, doncs que poguéssim veure com seria, va agradar molt, va il·lusionar molt tant els veïns de Can Barrau, de l'Associació de Veïns, com els que van venir del Calabrot, que va ser una assistència també molt nombrosa, van venir molts caps, van venir molts excaps, perquè recordem que això també és una demanda que fa molts anys que anaven fent i que no veien per enlloc que s'avancés. Van venir famílies, pares i nens, i per tant tots van poder veure el que seria el futur local del CAU.
0: El projecte compta amb una subvenció de 275.000 euros de la Generalitat, més una aportació addicional de 3.000 euros que reforça el pressupost. I en serveis, aquesta setmana us estem explicant que l'Ajuntament posa en marxa un grup de suport emocional per a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El dijous de l'1 d'octubre al 3 de desembre, amb inscripció prèvia, arrencarà aquest grup. Us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. I a través del Consell Comarcal, l'altra línia d'ajudes, aquesta adreçada a joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a autònoms. Poden demanar una ajuda de més de 17.000 euros i a temps fins al 22 de setembre. I tanquem amb l'agenda del cap de setmana. Com ja us hem explicat, la Festa Major del Molí, que arrenca divendres i s'allarga fins diumenge, amb cercavila, pregó, quina, xeringada, correfoc i vermut popular, però també aquest divendres la conferència al Consell per la República, al Saló de Pedra. El centre serà a 8:15 del vespre. I al centre parroquial, atenció, hi ha dues estrenes.
6: Hey, momia fans, aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK.
0: Una Tadeo Jones i la Làmpara Meravellosa aquest divendres i dissabte a 6:15 de la tarda i diumenge a 5:00. I per als més grans, pels adults, El Ser Querido.
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
8: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, ¿no?
0: La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Javier Bardem i Vicky Luengo la podeu veure aquest divendres a 8:00 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a 7:00 de la tarda. I amb les propostes culturals tanquem el resum d'aquesta setmana a Ràdio Argentona. Els informatius tornen puntuals dilluns vinent a 1:00 del migdia. Bona setmana a tothom.

0: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, comer ridere di niente, masticar el sueño da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
3: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
4: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac. De 10 del matí a 1 del migdia.
3: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Jo estava embarassada 19 setmanes, llavors el dimecres anterior al part vaig ingressar a urgències perquè tenia pèrdues i allà em van dir que no hi havia líquid amniòtic i que per tant la meva filla no tiraria endavant.
2: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Teresa Vinyals Massaguer.
1: El dia del part va ser l'11 de l'11 del 2020, que era un divendres, i la meva filla es deia Llum.

Vaig estar ingressada doncs, des de dimecres a la matinada que vaig entrar a urgències, tot dijous, i llavors em van programar el part per al divendres al matí. Jo estava molt espantada perquè no sabia si tenia molta por de veure la meva filla, no? A dir, ostres, estic de 19 setmanes, com serà? Sentiré rebuig o la sabré agafar? No? Això em feia por. Tinc una mica confús el moment d'arribar a la sala de part perquè jo estava en un estat de xoc per tota la situació, no? I recordo que em va venir a buscar un salador a l'habitació, però no, si ara em preguntes quin trajecte vas fer, no sabria dir-te si em van baixar per un ascensor, o sigui, no me'n recordo d'això. Llavors, un cop a la sala de parts, va venir la llevadora i em va explicar una mica doncs, com funcionaria. I el que més em va sorprendre va ser que em va dir abans que jo acabi el torn, a les 3, la teva filla haurà nascut. No? Clar, jo tinc una filla gran i clar, entrar a quiròfan a les 10 per les 3, haver donat a llum, em semblava una cosa molt express, no?

Jo sóc monoparental i jo volia que m'acompanyés la meva llevadora de part a casa, que va ser la llevadora que em va atendre en el part de la meva filla gran, perquè jo hi tinc molta confiança i sentia que ella em donaria molta tranquil·litat, que és el que necessitava. Llavors, al principi de donar-me la medicació per arrencar el part, me'n recordo que jo tenia moltes ganes de xerrar perquè estava molt nerviosa, no? Estava estirada, vam poder apagar les llums una mica, no? Com aquest ambient més càlid i no tan quiròfan. Feia molt que no veia a la llevadora de part a casa perquè la meva filla ja, la gran, quasi tenia 3 anys en aquell moment. I com que vam aprofitar com per posar-nos al dia, com si estiguéssim fent un cafè, no? Estava com dissociada, no? De l'estat mental, era estrany. A poc a poc doncs em van començar a arribar contraccions cada vegada més fortes i llavors ja sí que no vaig tenir gaires ganes de xerrar més. Jo tenia molta necessitat d'intimitat i tranquil·litat. La llevadora de part a casa doncs, em va poder fer doncs, alguns massatges. Recordo que em va posar olis essencials perquè tot avancés una mica amb més calma i recordo que les contraccions van avançar molt ràpid. Llavors recordo això, no? que la pujada de la intensitat va ser bastant heavy i que jo no m'estava sabent situar molt bé. Em van deixar una pilota, però estava poc estona la pilota i em volia aixecar com molt de malestar en general a tot arreu. Estava com incòmode en tot en general i estava molt en la queixa. No vaig demanar que em canviessin la via de mà. Bueno, estava bastant en la queixa.

I llavors va haver un punt que això sí que ho recordo bé, no? Com un punt de claredat mental, no? De dir, aquest part no està funcionant perquè jo no estic podent deixar anar. Estava espantada, no volia que això estigués passant, i el part requereix això, no? Un deixar anar, un rendir-te a l'experiència que jo no estava podent assimilar en aquell moment. Quan em va arribar com aquesta claredat de dir necessito ajuda per deixar anar perquè estic molt aferrada a això i estic molt en la ment, no? I el part requereix molt poca ment, requereix molt de cos i jo no estava podent sostenir aquesta situació. Llavors vaig demanar que si em podien posar l'epidural perquè ja era un dolor que no podia sostenir. Jo crec que jo sentia un dolor físic però que no era tan real. És a dir, que també és un dolor de tristesa.

I llavors aquí sí que va arribar la pitjor part, no? Del part van entrar tot un equip, ara no recordo quantes persones eren, però potser ens vam ajuntar allà dins, no sé, 5-6 persones, van obrir la llum, em van fer estirar en una posició que jo no estava gens còmoda, m'estaven demanant, o sigui, jo estava que no podia entendre el que m'estaven dient, com que firmés el consentiment informat i com moltes coses que jo en aquell moment era com, poseu-me la pistola, deixeu-me tranquil·la, no? Poseu-m'ho fàcil. I no va poder ser fàcil aquest moment. I sento que això també va trencar una mica tota la màgia, no? Que les meves llevadores, les dues, havien estat tenint tanta cura d'aquesta màgia, d'aquest moment, de tot tractat amb cura, tot càlid, tot tranquil, no? Aquest moment tinc mal record. Jo no sabia què era l'epidural perquè la meva filla gran havia nascut a casa i això va ser molt nou per mi. I un cop vaig tenir l'epidural encara no havien sortit tot l'equip a... quasi no havien ni tancat la porta que ja d'una contracció va sortir la meva filla i una de les coses que també em va sorprendre és que va sortir la meva filla junt amb la placenta tot d'una contracció. Em va sortir agafar-la com aquest instint en mamífer de no volia que ningú la toqués. També en aquell moment sí que vaig tenir un lapsus de cap molt fort, no? Perquè me'n recordo que quan la vaig veure els hi vaig dir a les llevadores respira, i la meva filla no respirava. Era super raro tenir-la perquè tenia la pell super fina i era molt petita i quasi m'hi cabien les dues mans, no? Perquè clar, estem parlant d'una setmana 19, era molt petita. Abans de parir m'hauria agradat saber que no tindria por d'agafar la meva filla. Sí, que no tindria por i que em semblaria preciosa. La vaig poder tenir sobre, li vaig poder dir el que necessitava dir-li i llavors em van deixar una estona per estar amb ella. I aquí també em va arribar un altre moment de sorpresa, no? Perquè jo pensava, quan me la donin, no la deixaré anar. Com deixes anar la teva filla, no? Però la deixes anar. A mi em va impactar molt el canvi de temperatura, no? Que la llum es va anar refredant i en aquest moment sí que vaig necessitar que ja se l'emportessin. Estic molt agraïda també de la llevadora de l'hospital perquè la va tractar amb molta cura. La va agafar amb un llençol, la va tapar bé, l'agafava amb mimo, amb delicadesa, no? I això va ser molt important per mi, aquesta dignitat amb què ens van tractar, no? I em van donar molt de temps, em va dir, me l'emporto, però si necessites que te la torni, encara estaràs una estona aquí a la sala, te la puc tornar les vegades que necessitis, i això em va donar molta calma.

0: Llavors em van donar la capsa del record, que és una capsa on te fan les empremtes de mans i peus. Em van donar una tarja amb el nom, que això també és una cosa molt important, perquè jo no vaig poder registrar la meva filla perquè tenia menys de 180 dies de vida intrauterina. Llavors no tens dret a registrar-la en el llibre de família. I el fet que allà a l'hospital la llevadora era una targeta, ja veus tu, és una xorrada, però que apuntés, no?, el nom i cognoms, ostres, em va reconfortar molt. Llavors també a la capsa la llevadora m'hi va posar unes lletres fetes amb, bueno, cosides així molt boniques, i van ser les lletres que vaig fer servir, doncs, per enviar aquest WhatsApp, no?, a tot el meu entorn. Li vaig demanar a la padrina de les meves filles que em vingués a buscar, i li vaig demanar sobretot que em portés una faixa per tapar la panxa i un jersei molt ample, no?, perquè era com que volia borrar la panxa, i jo feia, apenas feia 5 hores que havia parit, però tenia molta necessitat d'això, i tinc una imatge molt clavada d'esperant i de veure'm allà amb una motxilla i una capsa a les mans, la capsa del record que m'havien donat, pensant, què m'ha passat? De no estar entenent què m'havia passat. El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada? Realment? O sigui, acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Es recomana que tu pareixis perquè després pots col·locar-ho molt millor en el dol. Jo ja havia llegit molt sobre el tema i sabia que això en un futur em faria bé. I certament em fa bé tenir aquest record, haver pogut tenir aquest moment, i també haver pogut passar aquest trànsit que és el part, no?, per precisament aquest dubte que jo tenia sortint de l'hospital, no?, segurament hagués sigut pitjor si jo hagués estat amb una cesària i m'haguessin adormit i em desperto amb la panxa buida sense saber, no?, què ha passat. Però jo, si he de dir una cosa, és que a mi tenir tota aquesta informació prèviament em va salvar d'una manera extraordinària. I que la informació t'ajuda a prendre decisions que en aquell moment tu estàs tan abrumat amb tot, no?, en un estat de xoc tan bèstia, sense poder pensar, que jo el fet de tenir com aquest recurs ja a dins em va ajudar a prendre moltes decisions, tot i que ara hi hauria coses que faria diferents, però a mi la informació em va ajudar molt, moltíssim, a poder decidir. Que se m'entenguin les paraules, però estic molt agraïda d'haver pogut parir la meva filla, i espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades, perquè va ser l'únic moment que la vaig poder sentir, tenir, i no tindré cap altra oportunitat.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no

que ens arregla un ranxo. Glòria a les barquetes que tornen al port, Verge del Carme, de les remendaores, patrons i estibadors, poseres, portuaris, cuideu-nos de la pena, salveu-nos del calvari, la sort és contingent.

Encara que sembli estrany submergir-nos en aquests dos gots de vi. I a la vora del mar trobar l'acord que ens doni un nou sentit.

vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar. És divendres a la tarda, samarreta que m'agrada. Guarda el cabell a l'orella, barreja-lo al

més junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts i... La vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Obrim el resum setmanal de l'informatiu.

0: Comença aquí el repàs de la setmana argentona amb les eleccions a la vista aquesta temporada. També us hem parlat d'un campió del món amb només 10 anys i de la sala que celebra els seus primers 15 anys. També us hem explicat que hi haurà noves taxes per als vehicles mal aparcats i hem parlat de molta, molta festa major al barri del Molí. Som-hi! Dimarts vam obrir temporada, una temporada que arribarà fins al maig amb les eleccions municipals i que no es tancarà del tot fins al 12 de juny, quan es constitueixin els nous ajuntaments arreu de Catalunya. Aquest curs, per tant, tindrem quatre grans eixos, aquest, la política, però també l'esport, amb el Futbol Club Argentona debutant per primer cop a la Lliga Elit. Associacionisme, amb la Setmana de la Gent Gran com a primera cita, i, evidentment, cultura, que ho tenirà tot, del carrer als escenaris. Recordeu, informatius a Ràdio Argentona cada dia a la 1, a les 3 i a les 7 de la tarda i també a les 11 de la nit. A més, tota la informació disponible a radioargentona.cat i a les nostres xarxes socials. I hem començat fort. Nil Marín, de 10 anys, és el flamant campió del món de pumptrack. Ho va aconseguir el 15 d'agost a Suècia, superant totes les rondes i guanyant la final a un rival eslovac. En un mundial amb esportistes de 19 països, Nil combina el pumptrack amb la BMX, entrena 3 dies per setmana entre Sant Vicenç de Montalt, Barcelona i Mataró, i l'entrena el seu pare, en Joan Marín. La setmana vinent podreu escoltar l'entrevista completa amb tots dos a l'estrena del nou Tic Tac amb la Francina Suari. Aquest divendres el Consell per la República porta Argentona una conferència sobre el relat nacional a càrrec d'Imma Tobella. Serà 7:45 del vespre al Saló de Pedra. Així n'han parlat l'Agustí López de l'ANC i l'Antoni Soy del Consell de la República.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, bueno, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: De cara a l'11 de setembre, l'ANC i el Consell per la República preparen el toc de sometent, l'ofrena floral al monument de Rafael Casanovas a la plaça Ballot i un autocar cap a la manifestació de Barcelona. I el calendari continuarà el 25 de setembre amb un debat sobre el dèficit fiscal al Saló de Pedra i el 29 d'octubre, atenció, amb Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya i l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar, que parlaran sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. El Teatre de la Sala fa 15 anys i celebra amb una programació de luxe.
3: Als 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard.
0: És l'actriu Maria Rodríguez Soto, que obrirà temporada el 16 d'octubre amb Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar. Després arribarà la darrera creació de Claire Ducrot, gestada en residència artística a la Sala. També passaran pel Teatre d'Argentona Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu, també Loop, de Ramon Madaula, i Plaer culpable. En música sonarà el nou treball de Pep Lladó, al Circ de les Puces. Per a les famílies, Xarxa d'Argentona portarà l'homenatge d'Every Night a Xesco Boix i el nou espectacle de la Pera Llimonera. I per celebrar l'aniversari, el teatre exposarà els cartells de totes les seves temporades. Entrades i abonaments a la venda el dimecres 7 d'octubre a partir de les 9 del matí. Més temes. Aquesta setmana us hem explicat que Argentona ja aplica noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. Retirar un turisme o una furgoneta costarà entre 185 i 260 euros, una moto entre 120 i 170 euros i un vehicle pesant entre 390 i 610 euros. A més, 14 euros per cada dipòsit, cada dia de dipòsit, i 14 més si el vehicle ha estat immobilitzat. Un avís important, pagar la taxa no substitueix la multa de trànsit que correspongui. I aquest cap de setmana el barri del Molí recupera la seva festa major, una tradició que ve del 1988 i que es va reprendre el 2023. N'hem parlat amb l'Eva Manrique, que és la presidenta de l'Associació de Veïns.
4: La idea va sortir en l'any 2023, perquè jo era nova, era un benvinguda, com se li diu aquí a Argentona, i sempre m'explicaven anècdotes als avis pel carrer. És que mira, és que fèiem, és que amb una passió, amb un carinyo, amb una germanor, i vaig dir, aquí s'ha de fer alguna cosa, i a partir d'aquell moment ho vam tornar a fer, però amb l'escena, intentem sempre agafar l'essència d'abans, de que la gent es preparava 15 dies abans, un mes abans, 3 mesos, per fer balls. Era un carinyo i la gent sortia a la plaça i no feia falta res, sinó senzillament una cadira, un got de xocolata i una taula de casa.
0: Entre les novetats, la recuperació de la Font del Molí, que tornarà a rajar més que val, i el programa Pregó dels Amics del Camp, cursa de muntanya, escacs, activitats infantils, diables, trobada de gegants i dissabte a la nit, música amb dos DJs. El nou local de Can Barrau ja té data d'inauguració, el primer cap de setmana d'octubre. Aquest estiu, veïns i membres de l'agrupació Calabrot d'Argent van poder visitar unes obres que ja entren en la seva fase final. Xavier Collet és el regidor d'Urbanisme.
5: La veritat és que va ser molt bona trobada, molt bona proposta de veure'ns, i encara que no estigui acabada l'obra, però que ja es veu en les seves etapes finals, doncs que poguéssim veure com seria, va agradar molt, va il·lusionar molt tant els veïns de Can Barrau, de l'Associació de Veïns, com els que van venir del Calabrot, que va ser una assistència també molt nombrosa, van venir molts caps, van venir molts excaps, perquè recordem que això també és una demanda que fa molts anys que anaven fent i que no veien per enlloc que s'avancés. Van venir famílies, pares i nens, i per tant tots van poder veure el que seria el futur local del CAU.
0: El projecte compta amb una subvenció de 275.000 euros de la Generalitat, més una aportació addicional de 3.000 euros que reforça el pressupost. I en serveis, aquesta setmana us estem explicant que l'Ajuntament posa en marxa un grup de suport emocional per a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El dijous de l'1 d'octubre al 3 de desembre, amb inscripció prèvia, arrencarà aquest grup. Us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. I a través del Consell Comarcal, l'altra línia d'ajudes, aquesta adreçada a joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a autònoms. Poden demanar una ajuda de més de 17.000 euros i a temps fins al 22 de setembre. I tanquem amb l'agenda del cap de setmana. Com ja us hem explicat, la Festa Major del Molí, que arrenca divendres i s'allarga fins diumenge, amb cercavila, pregó, quina, xeringada, correfoc i vermut popular, però també aquest divendres la conferència del Consell per la República, al Saló de Pedra, el centre serà a 8:15 del vespre. I al centre parroquial, atenció, hi ha dues estrenes.
6: Hey, momia fans, aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK.
0: Una, Tadeu Jones i la Làmpara Meravellosa, aquest divendres i dissabte a 6:15 de la tarda i diumenge a 5:00. I per als més grans, pels adults, El Ser Querido.
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
8: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, ¿no?
0: La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Javier Bardem i Vicky Luengo la podeu veure aquest divendres a 8:00 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a 7:00 de la tarda. I amb les propostes culturals tanquem el resum d'aquesta setmana a Ràdio Argentona. Els informatius tornen puntuals dilluns vinent a 1:00 del migdia. Bona setmana a tothom.

0: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Bona nit, són les 11. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar ara la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, el centre d'equip, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà el Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports.
2: El Madrid està perdent 1-0 al camp del Betis. El temps afegit del partit cobra la jornada 4 a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Gol dels bètics a la segona meitat. Mbappé a l'afegit d'aquest partit ha fallat un penal. Acaba de fallar quan ara s'ha complert ja els 6 minuts de temps afegit que s'havia programat, però el partit segueix aturat per revisar el llançament del penal. El Barça femení ha sabut, mentrestant, aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'alè del Barça de bàsquet, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
4: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
3: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
1: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i per tant esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
3: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
3: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya en què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a Esalert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un Esalert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. Per aquest motiu, volem que tothom es prepari, de tant hem de ser conscients i hem de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
10: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altre tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat doncs amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
12: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu i és un estiu molt dur. I ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
13: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella a bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insoportable.
14: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
11: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre d'equip. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra. I Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia, perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
15: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga. I guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia. Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
15: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional Francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà en paraula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
17: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
16: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
18: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració legal al Regne Unit.
16: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que l'ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
19: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
20: Bosan tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que ha contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
19: Fa mesos que l'envien a l'Estat Federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
21: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
19: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, en molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
23: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
24: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya fa tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
25: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Boigas.
1: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
2: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
0: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Santa Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió tot i que li aplica mesures cautelars com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al repà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
3: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 per al Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura.
0: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Quarto a Full Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
4: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Quarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
5: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
6: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
26: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
4: El d'aquest divendres és el primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després la gira la portarà per Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa.
7: 3CAT Info.

0: আমান দাদি তো বাক
1: El Madrid ha perdut el camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
3: Son equipos que siempre están arriba, intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
1: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
4: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
1: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
1: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
6: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
1: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
7: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
1: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
8: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
1: A l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3CAT Info.
1: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
9: No,
0: No, sí, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estan gaire bé.
1: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la General sense gaires canvis.

0: Les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, el nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Obad?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i per tant esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge des d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
7: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SAR, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. Per aquest motiu, volem que tothom es prepari, de tant hem de ser conscients i hem de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
7: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sense estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra. I Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
10: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
11: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
10: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrat amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra, i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
12: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions en pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre. Però al març del 2025 se'l va amnistiar.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigas.
14: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
15: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
14: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
16: No es pot veure d'una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
17: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'han d'haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
18: Comiat multitudinari i emotiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
19: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
20: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancats, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
19: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte, se'ls ha inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer rebint a la gent ni que no hi ha fetes.
20: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè el Carles li apassionava aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
21: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les violacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
22: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
21: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar a l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
23: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem

0: una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
3: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
2: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i als centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. A la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: I said something transpired between you. Something inappropriate.
2: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
5: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
3: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
5: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
2: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus.

0: Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
1: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14.500.000 d'euros, la més gran de la seva història. Esports. Amb en David Ubach.
2: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
3: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
2: Parlem ara del Barça femení.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
5: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
2: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Volem anar pels tres punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
2: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
7: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers tres punts.
4: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
8: Trobarem un ambient sensacional, de segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
2: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
2: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bowman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
4: 3CAT Info.
2: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
9: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estan gaire bé.
2: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa d'Irun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
10: Una etapa duríssima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
2: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
4: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 12. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que ja un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, el centre d'equip, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà el Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports.
2: El Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3Cat Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
4: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
3: En concret són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
5: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i per tant esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
3: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
6: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
7: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
3: Tot i això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
8: Trescat Info. Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya en què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a Esalert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SOS, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. Per aquest motiu, volem que tothom es prepari, de tant hem de ser conscients i hem de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
10: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altre tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat doncs amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
12: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
13: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insoportable.
14: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
11: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre d'equip. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix. Garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país i això que encara no porta ni 4 anys perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
15: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga. I guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
15: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar en quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional Francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
17: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
16: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
18: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
16: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que l'ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
19: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
20: Bosan tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que ha contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
19: Fa mesos que l'envien a l'Estat Federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
21: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
19: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, en molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
23: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
24: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
25: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
3: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: El municipi ha decretat dos dies de dol.
0: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar a la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
4: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som quatre Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
0: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels quatre concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
5: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
6: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
7: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
26: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... transmet alguna cosa que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa.
1: 3CAT Info. Esports.
0: David Tubac.
8: El Madrid ha perdut al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiev danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
9: Son equipos que siempre están arriba, intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
8: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
10: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
8: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Volem anar pels tres punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
8: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
12: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers tres punts.
8: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Tenim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
13: Trobarem un ambient sensacional. La segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
8: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puya. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
8: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aleta del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
14: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
8: A l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
8: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
15: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
8: Declaracions Ortega, Esport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
1: Trescat Info.

0: Les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, el nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre de Kiev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i per tant esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge des d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
8: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. Per aquest motiu, volem que tothom es prepari, de tant hem de ser conscients i hem de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
8: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident, i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sense estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra. I Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
10: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
11: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
10: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrat amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra, i que no n'hauran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
12: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre. Però al març del 2025 se'l va amnistiar.
13: 3CAT Info.

0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigas.
1: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
2: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
1: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
3: No es pot veure d'una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
1: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3 Catinfo que demanaran el processament de més agents.
4: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'han d'haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
1: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
5: Comiat multitudinari i emotiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
6: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
5: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
6: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte, se'ls ha inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni que no va fer fetes.
5: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè el Carles li apassionava aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
7: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les violacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
8: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
7: La representació de la cooperativa per la seva banda demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar a l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
9: El temps.
0: Gemma Puig.
10: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
9: Trescat Info. Cada hora,

0: Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
1: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals del port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. A la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schroeder aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schroeder, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
1: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul quan escriu és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
4: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànaga i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa

0: d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
1: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
2: Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
4: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
3: Parlem ara del Barça femení.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
5: Alegre, un equip amb bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
3: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Volem anar pels tres punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
3: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
7: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers tres punts.
2: 3CAT Info.
3: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
8: Trobarem un ambient sensacional, de segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
3: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
3: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosin Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3CAT Info.
3: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
9: Sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
3: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Vidasoa d'Irun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa. de 193 quilòmetres entre el Muñécar i Loja. El seu company d'equip, el Bisma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
10: Fue una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
3: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un día més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
2: Trescat Info.

0: Es la una. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants. Una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que ja un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre de Kiev i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports.
2: El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
5: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
4: En concret són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
6: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i per tant esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
4: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
7: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
8: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
4: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a Esalert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
11: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un Esalert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. Per aquest motiu, volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
3: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
11: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
3: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat doncs amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
13: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
14: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella a bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
15: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
12: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrint plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència, en ple centre d'equip. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
10: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país i això que encara no porta ni 4 anys perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
16: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia. Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
16: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
17: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
18: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
17: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
19: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
17: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que l'ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
20: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
21: Bosen
22: tenim un món. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria una d'Akiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que ha contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
20: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
23: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
20: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Serós, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
25: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
26: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
27: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
3: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
4: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
3: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al repalà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
3: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto a Cultur, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
6: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
7: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
8: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
9: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és de... transmet alguna cosa que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
6: El d'aquest divendres és el primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després la gira la portarà per Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa.
1: 3CAT Info. esports.
3: Amb en David Ubach.
10: El Madrid ha perdut al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
11: Son equipos que siempre están arriba, intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
10: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
12: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
10: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
10: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
14: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
10: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
15: Trobarem un ambient sensacional, de segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
10: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puya. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
10: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aleta del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa. Sí. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
16: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
10: A l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
10: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
17: No, sí que ha fet. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
10: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
1: Trescat Info. Trescat Info. Són 2:15.

0: repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre de Kiev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Obac?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit cobert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Saizdeaja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i per tant esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar del cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge des d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SAR, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. Per aquest motiu, volem que tothom es prepari, de tant hem de ser conscients i hem de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema de vins menys estrident per als missatges preventius.
9: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident, i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per un avisos més informatiu. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència, en ple centre d'equip. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
10: No garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sense estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra, i Rússia ha de fer el mateix. Garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
11: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
12: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
11: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrat amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra, i que no n'hauran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
13: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions en pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre. Però al març del 2025 se'l va amnistia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior aportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricardo Igas.
14: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
15: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
14: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorrenant desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
16: No es pot veure d'una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
17: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem a la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
18: Comiat multitudinari emotiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
19: De millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algo s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
18: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
19: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte, se'ls ha inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent males fetes.
18: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de l'Àpatum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionaven aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
20: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les violacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
21: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
20: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar a l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat suposa l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Info.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 160

0: que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. A la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schroeder aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, turmenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schroeder, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
4: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
3: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànaga i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
5: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any

0: del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14 milions i mig d'euros, la més gran de la seva història.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
2: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
3: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
2: Parlem ara del Barça femení.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lligada a la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
4: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
2: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
2: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
6: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
1: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
7: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
2: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
2: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
8: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
2: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Vidasoa a Dirun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
9: Una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
2: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
1: Trescat Info.

0: Són les dues. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, el centre d'equip, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Santa Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà el Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports.
2: El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
5: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
4: En concreto son 21.